Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: L'estudi del grup de recerca Tecnatox és el més exhaustiu fet fins ara per identificar microplàstics a les platges catalanes. La platja de la Pineda, a Vilaseca, és la que té acumulacions més importants, seguida de la del Fangar, al Delta de l'Ebre, i les de la Rabassada i el Miracle, a Tarragona.
1: Acompanyem l'equip de Tecnatox, en Joaquim Rovira i la Nora Espósito, en la recollida de mostres. N'han agafat a 580 quilòmetres de platges, des del Cap de Creus fins a Vinaròs.
2: Escoges la playa y después mides e instalas imaginàriamente las transectas.
1: Unes línies imaginàries que dibuixen allà on volen prendre les mostres.
2: Después escoges una zona donde ahí, en la parte intermareal de la playa, vas a tomar la muestra.
1: I les prenen en el punt on la onada trenca amb la platja, omplen amb sorra diverses capsetes d'acer inoxidable i se les emporten al laboratori. Aquí, en aquest laboratori, és on s'han analitzat totes les mostres. Assequen la sorra en un forn, la tamisen i després l'observen al microscopi amb una tècnica que els permet identificar els diferents tipus de microplàstic que hi ha.
2: Aquí te voy poniendo los diferentes filtros y vas viendo en qué longitud de onda me emite ese plástico. Por ejemplo, la celulosa natural, que es un polímero también, no emite la misma fluorescencia que un polietileno, que es un polímero sintético, o un polipropileno.
3: Mira, la platja de la Pineda, cada quilo d'arena té 2.000 microplàstics inferiors a 0,5 mil·límetres i al voltant d'uns 500 microplàstics superiors a 0,5 mil·límetres. Els famosos pèlets, matèria prima provinent de l'indústria química d'aquí de Tarragona, que per una mala gestió acaben a la platja.
1: Joaquim, llegeixo el vostre article que un 60% del que heu trobat a la Pineda i un percentatge molt important del que heu recollit a la majoria de platges tenen un altre origen, no?
3: De fet, aquests microplàstics inferiors a 0,5 mil·límetres, la majoria són fibres textils, polièster, de polimida, de la nostra roba sintètica, que a través de les rentadores acaben a les plantes depuradores d'aigües residuals. Tot i no estar dissenyades per remoure aquests plàstics, en remouen un 90%, però com tenim un gran volum d'entrada, també ens surt un gran nombre de plàstics en els emissaris.
1: Ens hem traslladat al Cram de Castelldefels.
4: Bueno, aquesta part d'aquí es diu la UCI, d'acord? Perquè és el primer lloc on arriben les tortugues. Sabeu la contaminació per plàstics?
5: Sí.
4: Sabeu què els hi passa a moltes de les tortugues que ens arriben aquí al Cram?
5: Sí, que se'l mengen.
1: Ens allunyem del grup i entrem a la UCI, on ens espera la Montse Pal per ensenyar-nos de prop el que passa amb el plàstic i les tortugues.
6: Sí, tenim aquí a l'Adrià, a la Norix. Déu-n'hi-do, on les heu trobat aquestes?
7: Principalment arriben gràcies a la col·laboració dels pescadors, en concret de la província de Tarragona, principalment del Delta de l'Ebre, que és on hi ha la flota pesquera més gran d'arrossegament i també és on hi ha també una zona de residència de tortugues marines, en concret de l'espècie tortuga la babagua.
1: Pràcticament totes arribin, pel motiu que arribin, porten plàstics a dins. Són aquests que teniu aquí exposats en potets, no?
7: Cada pot és ja una mostra d'un dels individus, no? Per exemple, tinc aquí el de la senyora Pepita, que és una tortuga que encara està aquí al cram amb nosaltres, però va arribar a expulsar fins a 3 taps d'ampolla, bastonet, no?, de carmel, i després tant fragments d'ús de gots com plàstic més tou, o sigui, una barbaritat.
1: Les tortugues són un bioindicador de l'estat del mar. Es mouen del fons a la superfície i recorren molts quilòmetres. Els plàstics que se'n passen són el senyal d'alarma del que està passant al mar, però també un perill per la seva supervivència.
7: Aquesta ingesta de plàstics, els que els hi pot arribar a produir és no alimentar-se correctament, no poder tampoc, a vegades, no, per exemple, amb aquest tema de xarxes, no poder tampoc reproduir-se, i al final això desencadenar en problemes de desnutrició, de creixement, etc, etc. Inclús pot arribar a ser mortal per l'animal.
8: Ràdio Vila-sacra.
0: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat! Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial
5: i domes un drac mil·lenari.
6: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
7: Pensa en un producte.
8: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: Bene.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Ep, què tal, caminaires, viatgers i excursionistes? Com esteu? Comença des d'ara mateix el Sendes. 25 minuts de programa on volem explicar-vos tres llocs interessants perquè feu morir d'avorriment al sofà de casa vostra els caps de setmana. Els tres continguts del dia d'avui són aquests. Us els presentem, abans que res, en el sumari. La Ribera del Sió, a cavall entre la Segarra, l'Urgell i la Noguera, és terra de castells de frontera. En un d'ells, el de Conca Vella, hi ha el Centre d'Interpretació dels Castells del Sió. La seva guia, la Dolors Pont, ens obre les portes a conèixer tant aquest petit museu com el propi castell i altres punts d'interès de la zona. Seguidament farem senderisme amb el Xavi Tió. És el torn de la cinquena i penúltima etapa de la Ruta de los 3.000 Ibones, que discorre entre els refugis de Wallon i els Dolets de Gauba, en territori pirenaic francès. I també en diversos capítols us hem anat parlant darrerament d'Escòcia als Quaderns del Viatger. Avui acomiadem aquest cicle i ho fem parlant de Glasgow. Si la setmana passada ens referíem a Edimburg, toca ara fer un passeig per l'altra gran ciutat escocesa. Tres continguts que comencem a desgranar des d'ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un riu de distància mitjana i de nom curt, el Sió, és l'eix que vertebra aquest territori. Riu de les Terres de Ponent, de baix a Port Hídric. Neix a la Font del Gàver, al poble d'Estaràs, i desemboca el Segre a l'alçada de Balaguer. Fa 71 quilòmetres de recorregut, d'est a oest, i recorre tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Allà per on passa el Sió ha deixat petja humana, no només pels nuclis de població assentats a l'entorn, sinó també pel conjunt de castells, torres de guaita i viles closes que s'hi van erigir. Montsonís, Florejacs, Formós, Sitges, Les Pallargues, Montclar, Vicfred i Conca Vella. Bonics i rimbombants noms d'alguns dels castells amb més vitalitat que, a banda i banda del riu, determinen allò que es coneix com la Ruta dels Castells del Sió. I és precisament en el de Conca Vella on hi ha el Centre d'Interpretació dels Castells del Sió. Plafons, maquetes, fotografies i audiovisuals. Un conjunt d'eines per explicar al visitant per què hi ha tants castells en aquesta zona. I entrem coneixent el context geogràfic, un espai que als segles XI i XII era terra de frontera entre el món cristià i el musulmà. D'aquí l'existència de tants edificis amb variades tipologies constructives, això sí, unes funcions molt clares.
1: Els castells eren el símbol de l'autoritat feudal sobre el territori, eren un espai de refugi, un espai defensiu, eren el símbol del poder judicial. Hem de pensar que tots els castells tenien la seva presó. També el símbol de la pressió senyorial i la residència del senyor, no? Sobretot a mesura que passen els segles i s'allunya el perill de la frontera.
0: Hem escoltat la Dolors Pont, guia del castell de Conca Vella. La Dolors explica que totes aquestes edificacions són, de fet, castells de frontera, amb origen comú, però de morfologia i evolució dispars en el temps.
1: Es pot fer un recorregut pels diferents tipus de castells que poden trobar-se en tota aquesta ruta del Sió, les torres, els castells gòtics, els molins encastellats, els castells que ja van ser transformats en època moderna, cases fortes, viles closes, i en definitiva podem veure tota l'evolució fins a l'època actual.
0: La Dolors apunta que només a la Segarra hi ha prop d'un centenar de castells, o hi havia un centenar de castells i torres de guaita. Quasi cada poble en tenia. Molts es van reconvertir després de l'època feudal a palaus, però la desamortització de mitjans del segle XIX i l'extinció dels drets feudals van marcar de nou la seva història i destí. Alguns es van anar abandonant i els murs van anar caient. Altres van anar a parar a mans privades. N'hi ha que es van restaurar. I després hi ha el de Conca Vella, que la Dolors defineix com el castell diferent. Fortalesa documentada ja l'any 1040 en motiu de la segona consagració de la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, ha tingut els darrers segles un caràcter comunitari, perquè la gent dels Plans de Sió, el municipi on es troba, el va comprar i en va donar diversos usos. Sempre, això sí, amb algun parèntesi obligat en la seva història més recent.
1: Durant la Guerra Civil, al maig del 38, el castell de Concabella va acollir un camp de treball amb els republicans, el camp de treball número 4, que va acollir un miler de presos procedents de la presó model de Barcelona. Aquest camp funcionava gairebé com un camp de concentració i el que els feien fer era trinxeres, nius de metralladores, nius de fusellers. Concretament construïen la línia L2, que anava des de la Seu d'Urgell fins a Tarragona per evitar l'avanç de les tropes franquistes que havien ocupat Lleida el 3 d'abril del 38.
0: I després de la guerra, Concabella va arribar a ser sala de ball del poble, escola amb un pis per la mestra o també estable de béns d'un ramader. Havia quedat desfigurat fins que l'any 1990 van començar les obres de restauració per convertir-lo en un centre cultural modern. Això sí, el castell conserva alguns elements remarcables del seu passat.
1: Les espitlleres, que són a la base de la Torre Major, que a la Torre Major es pot pujar dalt i veure les vistes de tota la Segarra, i a la base tenim les espitlleres, 6 espitlleres molt ben conservades. Aquestes espitlleres es van adaptar al segle XV per a arma de foc, són les anomenades troneres, i tenen una profunditat de vora 3 metres, no? I que són unes parets enormes i n'hi ha 6. Després també es conserva l'antiga latrina del castell, d'una sala amb arcades, algunes finestres conserven els festejadors.
0: I actualment el seu interior és ocupat per diversos espais divulgatius. D'un d'ells ja n'hem parlat, el Centre d'Interpretació dels Castells del Sió. Però, a més, també n'hi ha un que divulga el peculiar entorn natural on es troba.
1: És un espai que permet descobrir la flora i la fauna pròpies dels paisatges pseudoestètics, que és una flora i una fauna que són molt fràgils i estan en forta regressió. I aquest espai és perquè tota aquesta zona forma part de la xarxa Natura 2000 i es va declarar zona ZEPA, aquestes zones d'especial protecció dels estepàries. I és per això que aquestes terres no poden ser regades per les aigües del canal Segarra-Garrigues, que ens passa per aquí als nassos, ens desfigura el paisatge, però no la podem utilitzar per regar les terres.
0: Aus estepàries com ara el sisó, l'esparver cendrós, el xoriguer, el gaig blau o l'àliga cuabarrada, a més de mamífers com les guineus, aràcnids com els escorpins i amfibis com els gripaus, es recullen en aquest centre d'interpretació dels secans de Lleida. A Concabella es parla de patrimoni històric, de patrimoni natural i també de patrimoni literari. No podia ser menys. Som als Plans de Sió, el municipi que va veure néixer Manuel de Pedrolo ara fa 126 anys, concretament, al poble de l'Aranyó. I Concabella reserva una part de les seves dependències a l'espai Pedrolo per retre homenatge a un dels escriptors catalans més prolífics, com reivindica la Dolors.
1: 128 obres publicades entre poesia, narrativa breu, assaig, novel·la, va fer poemes visuals, contes. Si comptant els contes, si comptes els contes un per un, hi ha unes 300 obres, 20.000 pàgines escrites. Però molta gent només el coneix pel mecanoscrit del segon origen, que, per cert, enguany celebrem el 50è aniversari del mecanoscrit del segon origen. I si la gent venen a Concabella veuran que la seva obra és molt variada i extensa. No? Hi ha llibres molt importants.
0: I finalment, el castell de Concabella disposa també d'un fons documental del mateix escriptor amb les primeres edicions, correspondència, mecanoscrit i més material consultable pels estudiosos de la seva obra. La Dolors recalca que som als Plans de Sió, un municipi poc conegut i que sovint porta confusió perquè el formen més d'una desena de petits pobles i cap d'ells s'anomena igual que el municipi. Això sí, pocs el guanyen pel que fa a la quantitat de castells que conté dins del seu terme.
1: Tenim 5 castells, que suposo que deu ser dels municipis de Catalunya que més castells tenim, no? Perquè hem esmentat el de l'Aranyó, però també tenim el de Montcortès, el de Ratera i les Pallargues. D'aquests 5 visitables són el de les Pallargues i Concabella. Els altres 3 es poden visitar per fora. I, de fet, organitzem visites guiades conjuntes amb el castell de les Pallargues, evidentment l'Ajuntament dels Plans de Sió i nosaltres, per visitar-los tots.
0: El Castell de Conca Vella i els seus espais d'interpretació obren dissabtes, diumenges i festius de 10 a 2. Si en voleu fer visita guiada en aquesta franja o bé entre setmana, concerteu-la al correu electrònic info@castelldeconcavella.cat. Conca Vella amb B alta, per cert. Entreu al seu web www.castelldeconcavella.cat i deixeu-vos emportar per aquesta terra d'altiplans, de secà, de castells, del Sió, la Segarra.
2: Sendes.
0: A poc a poc ens anem apropant al final d'aquest cicle de 6 etapes que ens està portant el Xavi Tió per fer una mica de senderisme al Pirineu, tant aragonès com francès, al voltant de la denominada Ruta de los 3.000 Ibones. Però, com dèiem, qui ens ho explicarà tot és el Xavi. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu es guard, com anem?
0: Molt bé, anem cap a la cinquena etapa, oi?
3: Ah, això mateix.
0: Això se'ns acaba.
3: Anem per començar a tancar el cercle ja i reprenem aquesta travessa circular entre Aragó i França que deies, com bé deies, es diu la Ruta de los 3.000 Ibones i que en 6 etapes entre Osca i el departament francès dels Alts Pirineus uneix des de Panticosa 5 refugis més, amb 2 etapes per Espanya i 4 per França, amb un total de poc més de 90 quilòmetres. Si recordeu, a la primera de les etapes vam unir els refugis de Panticosa i de Respomuso, passant pels Ibones Azules, per l'excepcional Ibon de Tebarrai i per l'Ibon de Llena Cantal. A la segona etapa vam anar del refugi de Respomuso fins al refugi francès de Miguelo, passant pels Ibones de Ariel, el llac de Remolit, el gran embassament d'Artuste, els petits i remots llacs de Carnó i el llac de Miguelo. A la tercera etapa vam unir els refugis de Miguelo amb el de la Ribet en una etapa de transició que ens permet descansar una mica, i a la quarta etapa vam afrontar l'etapa reina tant en distància com en desnivell negatiu, que del refugi de la Ribet pels Siboners de Can Valés ens portà fins al refugi Balón per un itinerari espectacularment alpí. Doncs bé, anem tancant el cercle, com dèiem, i afrontem la cinquena etapa del refugi Balón. Baixarem fins a Pont d'Espanya i després remuntarem la llarga vall de Gop fins als peus del mític Vinyemal, el refugi d'Olets de Gop, en un racó fantàstic sota la paret nord d'aquest gegant dels Pirineus.
0: Doncs vinga, som-hi, anem al punt de sortida.
3: Doncs sortim del refugi Balón, als 1.850 metres d'altura, i per prades, entre bosc de pi negre, descendim suau per un camí molt còmode, a tarams empedrats, seguint el riu Mercador, que dona el nom a la vall i al refugi. Alternem trossos per camí, amb trams per pista, i anem descendint primer en un entorn herbós, combinat amb pedra granítica, i més endavant per prades obertes quan ja arribem al fons de la vall, just al plató d'Uclot, completament pla i fred per zona de d'Obaga del bosc, i on hi veiem el luxós xalet de Clot a l'altre cantó del riu. Aquí, en un darrer tram per pista ja asfaltada, ens du a passar per davant de les instal·lacions d'un telecadira que puja els visitants fins a l'alçada del llac de Gop, i acabem d'arribar al punt més baix de l'etapa, a la ratlla dels 1.500, i també és el lloc més turístic, és el Pont d'Espanya, on s'ajunten la vall de Mercador i la de Gop. Hi trobem l'hoteleri del Pont d'Espanya i el pont, que dona nom al lloc, per sobre d'un estret i espectacular engorjat, ben bé tallat a la roca, per on es despenja el riu en un entorn amb diversos salts d'aigües. Aquí el que fem és deixem l'asfalt i comencem a remuntar fort per un preciós bosc de pins grandiosos que ens puja a l'alçada del llac de Gop, els 1.700 llargs, amb l'hoteleri du Lac de Gop arran d'aigua, i on els turistes que hi han pujat amb el telecadira contemplen el massís del Vinyemal. Fem una parada per descansar i perquè l'entorn i la vista s'ho mereixen. Passem després a l'hoteleri i pel marge del llac anem deixant enrere la massificació turística del lloc, és un dels més visitats i bonics del Pirineu francès, i per un sender pla i pedregós arribem a l'entrada d'aigües del llac i comencem a remuntar suau, passem un parell de salts d'aigua magnífics i assolim un tram més planer amb petits aiguamolls on el camí acaba de girar la vall s'obre i per primera vegada ja veiem sencer el perfil del massís del Vinyamal, aquest gegant de quasi 3.300 metres d'alçada i on podem contemplar diversos cims de més de 3.000 metres. Veiem el petit Vinyamal, la punta Xosenca, el Piton Carrer, el Vinyamal i el pic del Clot de la Hunt. Ens queda encara un darrer tram de pujada, el camí es redreça una mica i amb un últim esforç acabem de treure el cap a sobre d'una zona rocallosa on hi ha el refugi d'Olets de Gop, per sobre dels 2.100 metres d'altura, situat al final d'una mena de gran plana al·luvial als peus d'una muralla completament vertical de més de 1.000 metres, on encara es manté, això sí, molt minvada, la gelera de l'excepcional cara nord del Vinyamal, és considerada una de les més grans parets del Pirineus, amb el mític couloir de Gop al mig, que la talla ben bé com amb dues meitats, és una ascensió clàssica hivernal d'alta dificultat, tot en un indret increïblement atractiu i que des del refugi no et cansaries de contemplar. I si encara ens ve de gust i volem anar a fer una miqueta de la tarda, podem acostar-nos en una passejada traspassant aquesta gran plana que dèiem fins a trepitjar la neu de la gelera que es despenja de la paret i veient per on arrenca el camí que l'endemà ens ha de retornar al punt d'inici de la travessa.
0: Doncs molt bé, cinquena de les sis etapes, ja hem pogut comprovar que amb unes vistes realment espectaculars en alguns dels punts i que ens hi quedaríem una bona estona, però nosaltres farem la fitxa tècnica rigorosa, aquella de distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 16,1 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 820 metres de desnivell positiu i 540 metres de desnivell negatiu, tant l'un com l'altre desnivells acumulats.
0: Quant de temps hi invertirem?
3: Posem-hi 7-8 horetes per gaudir de l'entorn del Pont d'Espanya i de les aigües turquesa del llac de Gop.
0: Grau de dificultat?
3: No més enllà de 2,5 sobre 5, és una etapa mitja, relativament còmoda.
0: I on trobarem referències a internet?
3: Doncs trobeu el web oficial d'aquesta proposta amb el nom 3000ibones.com, 3000 amb número, tot junt, tot seguit, 3000ibones.com, i tenim també el mapa 3000ibones de l'editorial Alpina Escala U25.000.
0: Molt bé, doncs moltes opcions per informar-se d'aquesta ruta de los 3.000 ibones. La setmana vinent, la sisena i última etapa. Gràcies, Xavi. Fins
3: salut
0: aleshores.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
0: Darrer episodi, doncs, dedicat a Escòcia. La setmana passada ens referíem a la capital, l'aristocràtica i històrica Edimburg. Però, curiosament, no és la més poblada. Ho és la ciutat que centra el nostre quadern del viatger d'avui, Glasgow, que sobrepassa els 600.000 habitants. Glasgow encarna la ciutat proletària, comercial i emprenedora que reviscola d'èpoques passades prou fosques i que ho fa amb força i dinamisme. Ho descobriu amb nosaltres? Doncs som-hi.
4: L'últim dia vam fer Glasgow, que és com l'antítesi, entre cometes, d'Edimburg, perquè realment, al final, Glasgow era ciutat totalment treballadora, en comparació amb Edimburg, que seria la rica. Punts a destacar. Per exemple, jo faria la galeria d'art de Kelvin Grove. És xulo, a més, així com a punt patriòtic, és on hi ha una obra de Dalí exposada. Per tant, com a catalans, doncs, val la pena anar-hi. Fer una passejada pel Parc Botànic, que de camí allà passes pel carrer dels restaurants, així que s'han posat més de moda, que són així més undergrounds, que és el carrer d'estiu Ashton Lane. Directament ja podries fer la ruta, o sigui, sortint des del museu, vas caminant, passes per Ashton Lane, que és on hi ha els restaurants, i acabes en el Parc Botànic, i al costat hi ha la universitat, tampoc massa destacable. És maco de passejar-hi, és curiós el palau, no, de vidre que tenen muntat com a hivernacle, és agradable de passejar. Després, entrant ja cap al centre, el punt més, més comercial de la ciutat, Buchanan Street, que seria, doncs, per dir d'alguna manera, com el portal de l'Àngel o el carrer de Sants, perquè al final tot és un carrer peatonal, amb botigues a banda i banda, les botigues que trobades a tot arreu. És molt comercial, i tal com a Edimburg et dona la sensació que és molt més passejable i que és més agradable a la vista, Glasgow no tens aquesta sensació. És com si estiguessis en, doncs això, en una ciutat que ara ja tot són oficines o tot són edificis molt renovats. Ha perdut com aquesta mística de ciutat més treballadora o més, entre cometes, la pobra. Tens aquesta sensació com que podries estar a qualsevol ciutat europea o ciutat X. Et trobes llocs, no?, o punts d'interès, però que arquitectònicament no és com a Edimburg, per dir-ho d'alguna manera. Després tens George Square, que seria com la plaça potser així més central, no?, o la plaça Catalunya, perquè està tot ple de clubs també, i sobretot jo recomanaria, i tampoc seria com de les coses que seria més prioritàries, però ja que estàs a George Square, fer una volta per la Merchant City. És com el punt més antic, però que ara s'està renovant. O sigui, seria com la zona antiga de indústria, i ara les estan renovant i estan fent molts restaurants per allà. És com seria com la zona ara més pija de la zona antiga, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, són així antigues fàbriques i ara que les estan rehabilitant en edificis, bueno, està bé, és com bastant intentar conservar les façanes antigues per rehabilitar-les amb espais nous. I llavors ja, si t'agrada molt el futbol, tens la disputa, no? Si ets catòlic, el Celtic, i si ets més protestant, els Rangers. Ja no només això, exacte, és com, de fet, la gent de Glasgow et diu de quin equip és. O sigui, nosaltres, no, o sigui, així com a anècdota, vam anar a buscar el cotxe de lloguer sense venir a compte de res, el noi que ens va d'allà, i ens va dir que ell era fan del Celtic, o sigui que ell havia anat a veure, o sigui que ell era soci del Celtic, i quan amb els pubs ja veies de quin peu calçaven cada un per les banderes que hi havien. Si veus més irlandeses, Celtic, i si veus més de la Union Jack, doncs més dels Rangers. Bueno, és curiós, és un tret característic de la ciutat. Vaig visitar el Celtic Park, ja sobretot doncs, per la meva col·lecció, per engrandir la col·lecció de bufandes. En aquest moment tinc 120 bufandes. Sí, Celtic Park. El Celtic Park és espectacular. Per ser la de la Lliga Escocesa, és un dels estadis més grans que hi ha i és molt xulo. Guarda aquest caràcter britànic, res comparable amb els estadis que podem trobar a la Lliga Espanyola.
0: Fet possible el programa d'avui l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, els controls de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens tornem a escoltar la propera edició, la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Bona nit.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre. Sempre.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Moltíssimes gràcies i aquesta abraçada és recíproca a vosaltres que feu un programa excel·lent, interessantíssim, realment que fa companyia i fa cultura a la vostra disposició sempre que vulgueu.
2: 30 anys d'intel·ligència col·lectiva.
3: Per la màgia del moment.
4: A Ràdio Vila Sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
5: Ai, Paco.
6: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila Sacra enamora.

0: No hi ha res!
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
3: I parlant d'emocions...
4: 58.

0: tothom! Una prova evidentíssima de l'abús dels anglicismes a la xarxa és la fórmula online. Diccionaris online, consulta online... És una autèntica plaga de fa molts anys. Fa tants anys que ara online ja no està de moda. Ara les inscripcions a cursos es fan en línia. En català, d'una cosa que es fa per internet, en diem en línia. Ui, sí, és llarguíssim. De la mateixa manera, si hem de dir que una cosa es fa offline, diem que es fa fora de línia o sense internet. Més planer, impossible. Apunteu-vos a la moda de no ser tan esnobs i dir les coses amb naturalitat. Enganxa i molt.
1: Sabies que existeix una paraula per designar la fòbia a llegir paraules llargues? Doncs, irònicament, aquesta és una de les paraules més llargues que tenim en català, ja que consta de 33 lletres. Estem parlant de hipopotomonstroesquipedaliofòbia. És la por irracional a la lectura o pronúncia de paraules llargues i complicades. La paraula deriva de hipopoto, que ve a significar cavall de riu. Monstros, que significa monstruós, sesquipedali, que vol dir llargada, i fòbia, que, com tots sabem, significa por. Etimològicament, és una barreja tan interessant com complicada, que només fa que alimentar la por dels que pateixen d'aquest mal cada cop que l'han de pronunciar.

0: Moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
1: 012, la millor resposta.
2: Què et passa, bonica? Estàs trista?
3: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
1: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Tenim ja sonant aquesta musiqueta que vol dir que tenim dues persones preparadíssimes perquè cuinem. Hi ha una aquí que no li agrada gaire cuinar, però bueno, resulta que tenim aquí els dos cuiners de la ràdio que ho faran tanta il·lusió com són en Ventura Cantó. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia,
0: i la Joana, molt bon,
2: bon dia,
0: Joana.
2: Bon dia a tothom.
0: Oh, quina cara feu d'il·lusió. Sí. Preparats per cuinar, per favor, per favor. Però a veure, anem a veure doncs avui què ens portareu. Joana.
2: Bon dia.
0: Què ens faràs?
2: Avui us portaré una tèmpora de verdures, ara que ja ve aquest temps,
0: sí,
2: que podem, per fer-ho una mica diferent,
0: sí,
2: un primer plat que és bo, una val, mica de feina, però no.
0: Ai, bueno, no, val, jo ja, com dius, feina, ja, ja millor que m'ha gustat.
2: Sí.
0: Ventura, i tu què portes?
1: Jo faré un cap de llom,
0: sí,
1: regossat, però ja que la de les portes de verdura jo ho faré amb puré de patata.
0: Ah, molt bé, bé, molt bé, molt,
2: molt bé,
0: bé. Mira que el puré de patata ens mal acostumem a agafar-lo d'aquest envasat, eh?
1: No, no, no.
2: No, jo no.
1: Puré de patata fet a casa.
2: Sí.
0: Ah, sí, que patata maco, bonida, sí, no? Sí.
1: Inclús el faig així amb pèl i tot, i després la pèlo i xafada.
0: Però sí, que ràpida feinada, no?
1: No, gens.
0: Bueno, perquè es va de cuinar, ja està. Vinga, va, posem-s'hi, Ventura. Què anem a fer?
1: No.
0: Primer tot la Joana?
1: Comença la Joana.
0: Vinga, sí, vaig.
2: Les molt bé, perquè aquest més aviat és un primer plat.
0: Sí?
2: Eh? Sí, i bueno, doncs els ingredients per a quatre persones són, ara que hi ha carbassons ja d'aquí, albergínies, pebrots, doncs dos carbassons,
0: sí,
2: dos albergínies, dos pebrots vermells. Jo sempre els apel·lo, eh? Si els apeleu, amb aquell pelador es queda, sí, sí, molt més bo i més, i es dirigeix molt més bé el pebrot, perquè el pebrot és la pela el que ens fa mal, del pebrot.
0: Bueno, eh? Però la pela en fresc també
2: sí,
0: salta?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, has de comprar una cosa que és com
0: sí,
2: un...
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Doncs amb allò la peles i després el cuines.
0: Val, jo me pensava que bueno, només sempre se tenia
2: no,
0: que fer...
2: No, no,
0: ja...
2: no, no, no, no.
0: Ah, molt bé.
2: Eh? Dos pebrots, tres pastanagues
0: uh-huh,
2: i dues cebes. Farina per tèmpora, que ja en venen, i aigua freda de la nevera. Eh? I
0: per
2: sal.
0: Què farina de la nevera?
2: Perquè la farina aquesta s'ha de barrejar amb aigua freda.
0: Ah, val.
2: Eh? I ara us explico...
0: Això ho porta ja també en el que és l'envasat de la
2: sí,
0: farina?
2: Sí, l'envasat ja ho porta. És especial per tèmpora.
0: Ah, val.
2: I podeu fer bé això, i podeu fer com ja és el dia dels calçots, i podeu fer albergínia,
0: ah,
2: ai, vull dir, escarxofa, i podeu fer tot tipus
0: ah,
2: de verdura.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Sí. Llavors agafarem els carbassons i els tallareu al vostre gust. Jo ho tallo així tot a tiretes. Tot a tires. L'albergínia també, el pebrot vermell també, la pastanaga també i la ceba. La ceba la tallo a rodones, a aros.
0: Va,
2: aros.
0: Sí. Sí. Aquestes tires, que les fas gaire llargues, bonita...
2: No, bueno, una mica cortetes i de... mig dit.
0: Mig dit, va.
2: Mig dit, més o menys, eh?
0: M'agrada
2: una més grossa, una més
0: mides,
2: petita,
0: eh?
2: Sí. Doncs fem això. Llavors, primer de tot, tallem totes les verdures i llavors agafem la farina aquesta, agafem un bol. Això la farina ben bé la mida exacta no us ho puc dir, pues, depèn per quatre persones, poder quatre cuillades soperes de la farina aquesta que és especial de tempura,
0: uh-huh,
2: i llavors aigua freda de la nevera.
0: Vale.
2: Perquè aquesta, això amb aigua freda puja més i queda està més bé. Llavors hi tireu una mica de sal, al vostre gust, i ho remeneu, ha de quedar una massa,
0: el
2: una mica espessa.
0: Val, espessa.
2: Primer d'aigua en tireu ni poca, ja sou a temps, i si us heu passat de l'aigua tireu una altra cullerada de farina.
0: Uh-huh.
2: I llavors ho barregeu bé i poseu aquests ingredients a dintre. Comenceu, per exemple, pel carbassó, per l'esvergínia, i si teniu la fregidora, que sempre us dic jo, aquesta d'un litro, la poseu a 160 graus i aneu fent fregidoretes d'aquestes.
0: Uh-huh.
2: I llavors ho poseu en un paper absorbent i ho presenteu en una plata tot cada cosa en un cantonet.
0: Ah, molt bé,
2: i el colorido.
0: Que maco.
2: I queda molt bé.
0: De bo,
2: sí,
0: no?
2: I teniu un primer plat molt bo. I variat, variem.
0: Molt bé, no?
2: Sí.
0: De totes maneres, no, bueno, ja dius que hi poses un paper,
2: sí,
0: no?
2: Sí, paper d'aquest de cuina que comprem, aquest groc, que és
0: sí,
2: especial
0: sí,
2: per quan fem rebossat.
0: Sí.
2: Doncs un paper d'aquests.
0: Ah, avui, sí, avui m'estàs dient unes coses que resulta que jo no m'he enterat.
2: No, no el tens, aquest paper?
0: No,
2: sí,
0: no, no,
2: hi ha un paper,
0: no, no, no.
2: Un paper de cuina que és de color groc, que és especial per quan fem rebossat.
0: Ho saps, tu, Ventura,
2: sí,
0: això, aquest paper?
2: Sí, absorbeix molt més.
0: Ah, doncs
2: sí, sí, sí. I llavors l'oli sempre de girassol per fer tot això, eh?
0: Val.
2: Mai jo almenys, perquè el d'oliva té un gust molt fort i el de girassol per fer patates, fregides... Jo ho faig servir, el de girassol.
0: Va, sí, molt bé. Ah, doncs, mira, aquesta farina especial de tempura,
2: sí,
0: segurament ja no l'en vas de
2: sí,
0: portar.
2: Sí, sí, ja ho posa.
0: Farina de tempura,
2: de tempura,
0: no? I després, sí, el que és aquest paper, no m'hi he fixat mai.
2: Doncs
0: ja,
2: aquest
0: eh?
2: Paper de color groc,
0: molt
2: ja el
0: malament,
2: veuràs.
0: Eh?
2: Ja veuràs que diu això.
1: Inclús, a vegades, això que dius amb l'aigua freda, també jo ho he fet amb aigua de bitxí freda.
2: Bueno, hi ha gent que ho fan amb aigua amb gas. Jo ho he fet sempre amb aigua sense gas.
0: I per què amb gas? Potser
1: no, perquè sembla com si fessis el calamars a la romana.
2: Això, els calamars, que hi ha gent que els fan en cervesa, hi ha gent que els fan...
0: El calamars?
2: Sí. Jo ho he provat de totes maneres, la veritat.
0: I quan és més
2: bo? No, i a mi el que m'agrada més és el que faig jo sempre, normal.
0: Sense cervesa, amb l'aigua...
2: Exacte, no, no, no.
0: Invents d'aquests del TV,
2: deixem-nos estar. Sí, però ho he fet, amb cervesa també, perquè diu que puja més, queden més cruixents.
1: Sí.
2: No. I a més el calamars a l'andalús està molt bé. Bueno, ara un altre dia en portarem.
0: Vinga, Joana, anem cap a...
2: Els ingredients, tornem a repetir, per 4 persones, 2 carbassons, 2 albergínies, 2 pebrots vermells, 3 pastanagues, 2 cebes, la farina de tèmpora, aigua freda de la nevera i sal.
0: No,
2: llavors, si aquests ingredients no us agrada alguna cosa, ho varieu.
0: Sí.
2: No us agrada el pebrot, poseu-hi una altra cosa.
0: Bé,
2: també podeu posar mongeta tendra tallada molt fina de l'ample.
0: Ah, val.
2: Si no us agradés el pebrot...
1: Tallada julien, que dient.
2: La julien, i o no us agrada la ceba. Clar, perquè hi ha gent que no... Jo, com que m'agrada tot, ho faig així.
0: La ceba de cada gustet...
2: La ceba tallada aros, tallada aros...
1: Sembla que menys calamars a la romana.
0: Sí, per això t'ho dic, però la sensació que ha d'estar molt enjolida. Molt bé, doncs molt interessant això. Joan, el que passa que, esclar, tots aquests petits detalls com de l'aigua de la nevera i tot això, igual pot ser que si no tens... Jo ara ja m'ho he apuntat, però si no t'ho apuntes, igual no te'n recordes.
2: No, però si tu llegeixes... a la farina aquesta ja ho posa amb aigua freda ja ho posa, però a vegades no llegim
0: aquí està cada vegada només mirem imatges
2: veiem l'imatge, vinga va, fem-ho
0: molt bé, doncs fantàstica aquesta varietat de verdures fetes en tempura i ara ens anem cap a Ventura que ja té aquest segon plat a punt també, a veure què serà avui.
1: Farem un cap de llom arrebossat posat així en pernil i formatge.
0: Molt bé. Cap de llom. Llom no, eh? Cap de llom.
1: És el clàssic cap de llom perquè és més...
0: Més tou.
1: És més tou i és més gustós que la, com el llom de dos colors.
2: Ah, exacte. El cap de llom és més barat.
1: He agafat 8 talls de cap de llom, que després els tallem per la meitat, farina, llet, i el pa ratllat, i l'ou.
0: Molt bé.
1: Pernil i el formatge.
0: Molt bé.
1: I després per acompanyar, jo havia fet amb verdures, però ja que el primer plat fes amb verdures, el farem amb puré de patata.
0: Molt bé.
1: Puré de patata, agafarà la patata, la bullida, la bullirem amb, diguéssim, tal com ve, i després pelada i ben xafada. Jo hi poso sempre un reixat de conyac o de vi blanc, llet i mantequilla.
2: Ah, llet també, no? Una mica.
0: Tota aquesta preparació, posar-hi més a més el vi.
1: Sí, una mica de... Millor amb una mica de conyac.
0: De conyac, de
1: branca.
0: Molt bé.
1: Doncs mira, agafarem 8 talls de cap de llom, que el tallarem per la meitat, perquè així farem per 4 persones, i posem el formatge, el pernil dolç, l'enfarinem amb l'ou batut, i fa torrat.
0: Sí.
1: Fregit i presentat diguem, amb la plata.
0: Sí.
1: A part, les patates aquestes grosses bullides
0: amb pela, ens has dit, ens sembla abans que ens ho has dit.
1: Després les pelo i després ben xafades amb una forquilla mateix.
0: Bueno, tenen un altre gust si estan amb pela o no?
1: Jo per mi sí.
0: Sí. Tu, Joana, què dius?
2: No queden tan igalides, no agafen tant l'aigua. Bueno, però jo també els faig amb... Perquè llavors el suc aquell el profito.
1: També el pots aprofitar.
2: Sí, però molt poca aigua, És que tota la verdura, s'ha de fer amb poquíssima aigua.
1: Com si fos el vapor.
2: Exacte, poquíssima aigua,
1: I després, doncs, ben xafat, ja amb la mantequilla i mallors, i tenen aquell gustet. Que també pots acompanyar, si vols, amb cols de Brussel·la. Pots acompanyar amb xampinyons. Però és igual, jo he fet així amb puré, per no dir verdures, perquè el primer pla l'hem fet de verdures.
0: De totes maneres, ens hem bastant mal acostumat amb moltes verdures d'aquestes, com per exemple fem una ensaladilla, que esclar, vinga, va, l'agafes congelada, pim-pam, però quina diferència d'ensaladilla hi ha si la tas tu o si l'agafes d'aquestes congelades.
1: Vaig fer una d'elles, que un dia la farem,
2: però gran,
1: amb tomàquet i salmó, boníssim.
0: Què vols dir, fet amb fred?
1: Una amanida,
0: Ah, una amanida.
1: Van en 4 olives i
0: van posant-se.
1: I la farem ja.
0: Molt bé. Doncs vinga, anem a que ens repeteixis, Ventura, aquest cap de llom, que ens suggereixes millor que el llom.
1: Sempre. Home, i si és llom, que sigui de dos colors.
0: Val.
1: Que té més... que de fes de llom, doncs abans de 8 anys també en fas 4 i també quedes
0: sí, sí, sí,
2: o si
0: sí,
2: no
0: sí.
2: El fas tallar llibrets
1: a llibret, tipus llibret,
2: o el dies del carnici que te'l faci llibrets i tu ja no has de dividir el
1: ja només has de fer
2: dius,
1: i...
2: per exemple, dos llibrets per cada un doncs 10 o el que sí.
0: Però de cap de llom queda molt grossos, Joan, eh?
2: Per bueno, el cap de llom sí, perquè per això, això, si és del final sí queda molt molt.
0: Perquè
2: però si
0: no...
2: és llom de dos colors no, el llibret si no tens la feina de juntar-lo
1: el llom de dos colors ja és el coneixement de la canya que queda ja més bé és molt gustós doncs el 8 talls de llom de cap de llom, que després el tèiem per la meitat la farina la llet, el pa torrat el pernil dolç un ou i el formatge
0: molt bé.
1: I després la patata per fer
2: per acompanyar
0: molt bé.
1: Patata la la patata. I si no vols fer el puré, ho fas amb patates frigides. Sí,
0: bueno, un
1: patates
0: bon
1: paia, el que sigui.
0: Un bon àpat que també el podem deixar més preparat si tenim ganes d'anar a la platja.
1: Ah, també.
0: Sí. Perquè encara que sigui una miqueta fredet, no, això doncs ja ha de ser bo.
1: De fet, pensa que quan va a la platja tothom portava o pollastre fred o
2: llom d'aquest.
1: O llom farcit. O llom rebossat.
2: Rebossat.
1: És el que menjaves a la platja.
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Fent un bon plat, fent molta il·lusió, doncs, aquests àpats per la família. Nosaltres que aquí tanquem per avui aquests fogons i davantala. Gràcies, Joana, per estar aquí.
2: A vosaltres. A
0: Ventura, gràcies per estar aquí. I vinga, ens tornem a trobar
1: la propera
0: setmana.

0: Vine a la 30ª Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana passen coses bones.

0: La ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Avui parlarem de Marieta Alboni, un nom que no és gens popular en el món de les havaneres, però és un nom molt important pel que va fer. Ens ho explica en Martí Bacardí, que, com sempre, ens parlarà de tot el que sap de les havaneres i el seu món. Bon dia, Martí!
1: Bon dia! Com bé dius, és el nom de la cantant italiana Marieta Alboni. No es troba entre els noms més destacats del món de l'havanera, però sí és destacat el que va fer pel gènere.
0: I què va fer Marieta Alboni per l'havanera?
1: Això deixem-ho per més tard. Primer parlem una mica de Marieta Alboni per conèixer el seu destacat paper en el món de la música.
0: Molt bé, Martí. Endavant.
1: Marieta Alboni va néixer el 6 de març de l'any 1826 a Città di Castello, Perugia, Itàlia. De ben petita va mostrar molt d'interès per la música, però a casa seva no li donaven importància, fins que el seu germà gran Leopoldo la va fer estudiar primer a casa i després a Cèsena, més tard a Bolònia, cridada pel compositor Gioacchino Rossini, qui, degut al seu talent, li va fer classes gratuïtes durant 3 anys, ja que la seva família tenia molta feina per mantenir els 6 germans de Marieta i no en podien pagar l'estada a Bolònia fins que ella, treballant de músic, es va poder cobrir les despeses dels estudis.
0: Déu-n'hi-do! Rebre classes del gran mestre d'òpera Rossini. I què més, va? Segueix, Martí.
1: Encara no us ho he dit, però Marieta Alboni era cantant. Cantant lírica, concretament contralto, molt destacada. Va debutar el 3 d'octubre de l'any 1842, amb només 16 anys, en el paper de Crimene a l'òpera Safo de Puccini, passant seguidament a defensar papers del gran Donizetti i d'altres grans compositors de l'escena operística. Cada cop anava agafant més importància el seu paper en el món de l'òpera, cantant a grans teatres com a Viena, a l'Escala de Milà, al Teatre Imperial de Sant Petersburg, al Covent Garden de Londres, al Teatre Real de Madrid, a Praga, a Hamburg, fent després el salt a Amèrica.
0: Ai, ai, ja ho veig. Meitat de segle XIX. Amèrica, un continent on Cuba era un gran centre cultural. Sembla que sí que d'alguna manera Marieta Alboni es va creuar amb l'havanera. És així?
1: No vas malament, Gerard, però deixa'm seguir amb la història, que tot arribarà.
0: Va, segueix, vinga.
1: A la dècada dels anys 50 del segle XIX va tenir molt d'èxit a Amèrica. Va ser un breu període de temps on va triomfar als Estats Units, Mèxic i Cuba, on va passar el que ens porta a parlar d'ella avui.
0: Veus? No anava tan mal encaminat quan he vist que feia el salt a Amèrica. Va, company, què va fer Marieta Alboni a Cuba?
1: A Cuba, la contralto Marieta Alboni va conèixer el músic basc Sebastián Iradier. I qui era Sebastián Iradier? Ho recordeu? L'hem anomenat moltes vegades. Sí, tots ho teniu al cap. Sebastián Iradier era el compositor de l'havanera més important de la història, La Paloma. Ara us donaré una data que no hem dit mai en aquest podcast, però és una data clau pel que us estic explicant. L'havanera La Paloma es va estrenar a La Habana l'any 1855, sota la direcció del seu compositor, el mestre Sebastián Iradier. I sabeu qui la va cantar? Sí, amics, la va cantar Marieta Alboni. Aquest va ser el fet capdalt de la cantant italiana Marieta Alboni per l'Havanera. Va posar veu a l'estrena mundial de l'Havanera més popular arreu del món.
0: Espectacular! No podia ser d'una altra manera que una havanera tan important fos estrenada per una de les millors veus del moment en el panorama musical, la veu de Marieta Alboni. I què? Com va acabar la biografia d'aquesta important cantant italiana?
1: Marieta Alboni es va retirar l'any 1863, tornant 5 anys més tard per cantar en el funeral del seu mestre, Gioacchino Rossini, i va fer alguna feineta més. Finalment, però, va morir l'any 1894 a França.
0: Molt bé, Martí, gran història. No cal parlar sempre dels que fan havaneres on estudien el gènere. Els intèrprets també són molt importants i en aquest cas queda clar que l'havanera era un gènere de molt alta volada. Hem sabut que l'havanera de les havaneres, la Paloma, la va estrenar una veu de les més importants de la música culta, la veu de la gran Marieta Alboni. Acabem escoltant, no pas a la nostra protagonista d'avui, de qui no tenim cap gravació, però perquè us en feu una idea, sentirem la cantant lírica Pumezza Machiquizza interpretant La Paloma.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat cap a 7:45 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer amb un fort cop al cap. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat membres del grup d'atenció al ciutadà que han assistit la víctima fins a l'arribada de serveis sanitaris que han constatat la mort de la dona de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
6: convertides en sensacions.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: I parlant d'emocions.
2: Sí.
3: Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené.

L'amor de les tres taronges. Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrín d'oli i una gerreta de mel. I vet ací que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a Palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrín d'oli i una gerreta de mel a cadascú.

0: Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a Palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva:
1: aniria bé que tinguessin un altre fill, els reis. A veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
2: I què em vam treure, l'altre camí?
0: Va preguntar, estranyada, a la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
1: Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un setrill d'oli i una jarreta de mel?
2: No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
1: Que no hi vas anar, Palau?
2: Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
1: Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
0: La vella geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a Palau amb un setrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
3: Ai, ja havíeu fet una miqueta tard,
0: li va dir.
3: Que això va passar ara fa 7 anys.
0: Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el setrill i la gerreta. Es va penjar el setrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el setrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
2: que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
0: Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia i l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17 va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure. Cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del setrill i la gerreta, que el príncep no tindria sort,
4: ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
0: Oh! No va caldre dir res més i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir perquè era empresa difícil i perillosa i se sabia de més de 4 que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó.

0: Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i, després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
1: Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
0: Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
1: Qui ho sap prou bé és el meu marit.
2: Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
1: És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
2: Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
0: El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. I la dona del gegant no li va saber dir que no. I el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entre a casa va ensumar amb el seu nas que semblava la berruga del cavall Bernat i va dir:
3: sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
1: Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
0: Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
3: Doncs ja me'ls pots servir ara mateix. I que no vinguin sols.
0: La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla sequera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
3: Qui és que em punxa?
0: Va cridar amb una veu de troca i xordava.
1: Soc jo, sóc jo.
0: Va cuitar a dir la seva dona.
1: És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
3: Que n'arribes a ser de beneïta.
0: Va dir el gegant.
3: Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i, finalment, per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
0: I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es va tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera estant, en va sortir de puntetes i, després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se.

L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les Tres Taronges de l'Amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar 3 sacs de blat, una ovella, 7 gerres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al Prat de les Formigues.

0: N'hi havia tant d'escorrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negró bellugadissa que es pereïa. El príncep Bernat hi va escampar els tres sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a abastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes, i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels set caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les set jarres de llet, i la serp, amb jarra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment va arribar a la gran muralla de 70 pams que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze que, així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia set gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i, sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els set gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
1: Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor, què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
0: Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar a córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent. I quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels set caps, li van cridar que el privés de passar.
2: N'heu estat mai bons de dur-me ni un petricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
0: Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
3: Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro.
0: Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat

0: Cagul, i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit 3 sacs de blat? Fins aquí podíem arribar.
1: Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebancs. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista.

0: Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sabró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
1: Que m'ofego de set i voldria beure,
0: va dir el príncep.
1: No em podries pas donar una mica d'aigua?
2: D'això sí que no te'n puc donar,
0: va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'ofego,
0: va demanar en Bernat.
3: No te'n puc donar, d'això,
0: va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
0: va dir el príncep, gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va sadollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la gropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau. I cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat.

Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte. I la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fent veure que la volia pentinar, li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal

0: encoger-se i li va preguntar:
1: qui ets tu? Què hi fas aquí?
0: Sóc l'estimada del teu cor.
1: I com és que t'has tornat així?
0: El sol i la serena m'han fet tornar morena. El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua d'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit.

Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a salpironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va tancar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep. L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera.

I al cap d'una setmana, aleshores amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.

0: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
1: En el 107 de la FM...

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: Sí.
3: D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si no tinguessin cap color, potser serien com les rates. Segur que no sabeu de què us parlem, però això és el que diu el poema que ara sentirem. Ui, ens ha sortit un rodolí.
7: Hola, em dic Marcus Aurelio Pinto. Vaig a llegir un poema que es diu El Pintor. L'autor és Gianni Rodari. He trigat el poema perquè m'agrada molt els dibuix. Comencem. Això era una vegada un pintor pobre com una rata. No tenia ni un sol color.
6: Moltíssimes gràcies, Marcus. El poema que ens has llegit ens ha fet veure que tenir molts colors és tenir un gran tresor. Ui, un altre rodolí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
8: Deixa'ns un missatge al contestador.
9: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
10: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
11: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

música, entreteniment. Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on. El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les biblioteques de Barcelona aproven convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Fins ara, la vaga indefinida era els dissabtes, però a partir del 26 es convertirà en diària. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions sense avenços suficients, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del consorci.
2: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? S'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
1: La plantilla del consorci està convençuda que aquesta mesura tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir en una època clau pels estudiants de selectivitat.
2: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
5: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
4: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
5: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
6: Si busques autenticitat,
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de paraules potser poc conegudes. Sabíeu que de la part del darrere del genoll o bé la part oposada al colze en diem la sufraja? O que de les travesses de ferrocarril en diem les felipes? I del cordit de la baldufa, com en diem? En diem llamperó. Sabíeu que dels guants sense dits o amb els dits escapçats en diem mitena? Sufraja, felipes, llamperó o mitena són algunes de les paraules poc conegudes que avui volíem compartir amb vosaltres perquè no us sonin estranyes. Aquesta informació l'hem extreta del llibre 1001 curiositats del català parlat i escrit de Jaume Salvanyà.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: En el 107 de la FM...

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Puc menjar pa? Puc menjar pa? És una de les preguntes que més cops he escoltat al llarg de la meva carrera professional. Això és degut a que, tot i tenir cada vegada més informació en l'àmbit de la nutrició, és un aliment que crea molta controvèrsia, però que, en canvi, està molt present a totes les llars. Per resoldre la qüestió, caldria saber la qualitat del pa, la quantitat que es consumeix, amb quins aliments s'acompanya i un llarg etcètera. Però per començar, cal tenir clares quines són les característiques més importants a l'hora d'escollir un tipus de pa o un altre. El pa és el producte resultant de la fermentació i el posterior enfornat de la farina amb aigua, llevat o massa mare i opcional sal. És un aliment ric en hidrats de carboni i pot ser una font interessant d'energia. Per escollir un pa de qualitat, primer cal fixar-se en la farina emprada, prioritzant pans fets amb farines integrals, sense refinar, i a poder ser ecològiques, sense residus d'agrotòxics. Aquestes aportaran hidrats de carboni complexos que proporcionen energia de llarga durada, aminoàcids, fibra, vitamines i minerals. També cal tenir en compte l'aigua i el llevat. Sempre millor els de massa mare i no els de llevats químics que, al no fer fermentació completa, poden provocar problemes gastrointestinals. Finalment, cal evitar els pans industrials, que a més d'usar el procés d'elaboració additius com colorants o antiaglomerants, no respecten les hores de fermentació adients. Així doncs, quan aneu a comprar pa, escolliu pans integrals, fins al 100% de farines integrals o de gra sencer, i no de farines refinades ni de segó, elaborats amb massa mare i poca quantitat de sal, i a poder ser artesanals, on preval el factor humà enfront al mecànic. Gaudiu-lo quan el consumiu, en unes torrades pel matí, o un entrepà, o fins i tot per sucar amb alguna salsa casolana. Però eviteu acompanyar cada àpat amb una llesca o picar-lo totes hores. A més de la qualitat, també cal tenir present la quantitat.
0: Pareu bé l'orella.
2: I parlant d'emocions,
0: 25.
3: És l'hora del pati.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.

0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Un bravo per la música.
2: En un altre Parlant de música, vam repassar diferents maneres de referir-se als aplaudiments al final d'un concert. Avui tocarem una matèria que hi té molt a veure: les exclamacions d'entusiasme. Aplaudir al final d'un concert és mostra de bona educació i sobretot d'agraïment per la feina dels músics. Ara, algunes vegades aplaudint no en tenim prou i hem de cridar per fer saber als artistes que ens han arribat al cor. És llavors quan apareixen les interjeccions, els visques, els bravos i fins i tot els hurres. La interjecció visca és una forma arcaica de visqui, el subjuntiu de viure, i en origen és una fórmula per desitjar llarga vida a algú. De la forma conjugada que visquin els músics, s'arriba a visca els músics, invariable, en què visca serveix per expressar entusiasme. Pel que fa a bravo, ve de l'italià. En aquesta llengua és un adjectiu que vol dir bo o valent, i concorda en gènere i nombre amb la persona a qui qualifica. Així, en italià, bravo s'aplica a un home, brava a una dona, bravi a dos o més homes i brave a dues o més dones. Independentment del que faci l'italià, en català, bravo, com visca, és invariable i, per tant, no concorda amb el destinatari de l'exclamació. Així, tant diríem bravo Joan Pons com bravo Helena Copons. Això sí, si per aplaudir Cecilia Bartoli ens ve de gust parlar-li en italià, podríem dir brava Cecilia, però sapigueu que dit en català el més normal seria bravo Cecilia.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.

0: no t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Fatima.
1: Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
2: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
3: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: No t'ho perdis.
6: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
7: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
0: Uf. Alguna cosa està canviant.
3: Ràdio Vila-sacra.cat.
4: Carai, l'associació Empordà Elèctric.
2: Ho heu entès?

0: Me faig seguir els estudis per aprendre a llegir. I el mestre que m'ensenya enamorat ser. I el mestre que m'ensenya enamorat ser de mi. Me'n diu a cau d'orella, no hi et vols casar amb mi. És maca per això, eh?
1: Que
0: ens ha acabat, ja. Me'n diu a cau d'orella, no hi et vols casar amb mi. Jo en som massa xiqueta, no el sabria servir. Jo en som massa xiqueta, no el sabria servir. Tu faràs com les altres, com i

Tu faràs com les altres, com hi veuràs venir. Pararàs taula blanxa d'algun pai, d'algun dia.

0: tarda. Són les 15:05. Notícies de cultura i espectacles. Per quarta setmana consecutiva, Ramon Manent amb el tema La Farandola es manté en primer lloc de les llistes d'èxits internacionals. Es consolida, doncs, com el tema de l'estiu.
1: Tindré carta i el diumenge em casaré.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 9 de novembre del 2025.
1: El govern condemna la venda d'una nena de 14 anys per casar-la i assegura que el mecanisme de prevenció per a aquestes situacions ha funcionat correctament. Els fets van passar a Mollerussa, al Pla d'Urgell, i hi ha 5 persones detingudes. Dues són els pares de la menor, que suposadament la van vendre per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky a una família d'aquesta població. Tots 5 estan acusats de tràfic de persones, matrimoni forçat i mendicitat infantil. Eva Manó és la consellera de Igualtat i Feminisme.
2: Catalunya és contundent en qualsevol situació de vulneració de drets humans i el nostre sistema de prevenció funciona i això és el que nosaltres valorem des d'una perspectiva més positiva.
1: Per la seva banda, des de l'associació Valentes i Acompanyades, que acull dones víctimes de matrimonis forçats, la seva directora, Carme Vinyoles, ha explicat que és una realitat molt difícil de detectar.
3: Hem de saber que el matrimoni forçat s'està produint, és com un degoteig continu en la nostra societat i no ho estem veient, perquè és una pràctica, una violència masclista que realment s'està produint dintre l'àmbit familiar i també queda protegit moltes vegades per el mateix grup comunitari. Aquestes noies són invisibles i indefenses.
1: A Catalunya, des de l'any 2009 fins al 2024, els Mossos han detectat 234 casos de matrimonis forçats, 123 dels quals afectaven menors. Malgrat tot, segons Carme Vinyoles, en realitat hi ha molts més casos que no es detecten.
3: Nosaltres sabem que això només és la punta de l'iceberg, d'una realitat que està molt oculta, que és molt més profunda i que està molt més oculta. Per tant, sí que la prevalença del fenomen del matrimoni forçat és gran a nivell de Catalunya. Moltes vegades pensem que no passa això en els nostres països i també està passant.
1: La nena de 14 anys ha quedat ara sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. A Catalunya, des de l'any 2009 fins al 2024, els Mossos han detectat 234 casos de matrimonis forçats, 123 dels quals afectaven menors.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.
7: No estic mai feliç.
8: Ploro sense motiu.
7: No em puc concentrar.
8: No puc més.
7: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
8: Truca'ns al 699 29 23 53.
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
2: Els inicis del comerç es van fer mitjançant el bescanvi. Jo et dono dues gallines per un conill o tu em dones un sac de cereals a canvi d'unes eines de treball. Però a mesura que els béns a intercanviar es diversifiquen, aquest sistema es mostra ineficaç. Una de les primeres substàncies que es van utilitzar com a moneda fa uns 10.000 anys va ser la sal. El seu gran poder de conservar aliments la convertia en un element molt preuat. De fet, el salari era la quantitat de sal que rebien els legionaris romans com a retribució per la seva feina. Una de les mines de sal més antigues d'Europa és a Àustria i es comercialitzava a la ciutat de Salzburg, literalment, ciutat de sal. Però anem a la moneda tal com la coneixem. La paternitat de l'invent se'l disputa en la Xina i Sumèria, fa uns 4.500 anys, tot i que al principi no tenia el significat que té ara.
3: Carles Odrià, professor d'Història de l'Economia.
4: Però l'origen propi de la moneda seria probablement el crèdit, no l'intercanvi. O sigui, la primera moneda serien exemples de que tu em deus una cosa a mi. Tu em deus una cosa a mi, una collita, el que sigui, i el que fem és posar un símbol per saber que tu me la deus. I, per tant, és el crèdit, d'alguna manera o altra, la que començaria a funcionar com una moneda de compte, de dir que hi ha una cosa que tu em deus i que jo la tinc aquí perquè tinguem present que me la deus.
2: Doncs queda explicat. L'acceptació massiva de la moneda com a objecte amb valor i substitutiu dels béns bescanviats amb el troc va ser gradual. No era fàcil fer el canvi de marc mental que requeria acceptar que aquella petita peça tenia valor. Tot i això, era evident que funcionar amb monedes era molt més pràctic que fer-ho amb el bescanvi. I no només perquè no casessin sempre els interessos a l'hora de bescanviar béns.
4: Evidentment, hi ha molts productes que podien servir de moneda i molts que van servir, efectivament, no? Des d'una vaca, que vulguis, no? El que passa és que a poc va quedar clar que hi ha productes que tenen alguns avantatges, no? El fet de que siguin valuosos i no molt voluminosos és una cosa important, perquè, esclar, no és el mateix portar-te 5 vaques per pagar-te un deute que portar-te 5 monedes de metàl·liques.
2: Doncs sí, clarament. L'or és un material escàs i bonic, fàcil de fondre, molt malejable, es troba a la natura i no perd brillantor ni es corromp. Tot plegat el feia ideal per ser la base de les monedes. I per això es va triar.
4: Fora d'utilitzar-lo com a moneda, tenir un valor en si mateix prou ampli com perquè la moneda que puguem servir per servir nosaltres sigui prou petita. Llavors, l'habitual era que la moneda d'or es fes servir per les altres transaccions, per els intercanvis molt quantiosos, diguéssim, i la moneda de plata pels intercanvis més corrents, perquè la plata valia menys.
2: I si les monedes corresponien al seu pes en or, a l'últim mil·lenni abans de la nostra era encara s'hi va afegir una garantia extra amb l'encunyament.
4: El que una autoritat li posi un segell té dues finalitats. Una és garantir que, en principi, el pes d'aquesta moneda és el que diu que li correspon. Per tant, facilita l'intercanvi perquè no cal pesar-la, etcètera, etcètera. Però té una altra funció. Sí, per assegurar que aquesta moneda no es val això, el que posa el segell es queda un impost.
2: Els denaris romans, precursors evidents del nostre mot diners, van ser una de les primeres monedes encunyades amb valor i homogènies a totes les províncies. Al dors hi havia la figura de caps de bestiar, potser, o segur, per a remarcar el valor que tenien tot associant-los a coses tangibles que n'havien tingut durant segles o mil·lennis. El cert és que l'invent va agilitzar enormement les transaccions comercials i les va esperonar. Ara podíem comprar sense bescanviar cap altre bé i vendre sense tenir l'obligació d'adquirir res a canvi. En el llarg camí de l'agilització de les transaccions, però molts segles més tard, arribarien els bitllets, per qüestions pràctiques, més enllà de la molèstia del pes de les monedes. Bitllets, patró, però això ja...

0: Das ist Dan Ramon.
1: Abans el mar per veí que senyor Mesquí.

Salutacions cordials una setmana més al nostre programa sardanista, un espai que és produït doncs, per Ràdio Sant Esteve Sarrovires i per la xarxa de comunicació local. Estem disposats una setmana més a oferir-vos doncs, una bona estoneta de sardanes, aproximadament 55 minuts des de la vostra ràdio local. Avui escoltarem composicions de diversos compositors, però sobretot destacarem doncs, el gran saber de la cobla Montgrins, que seran els que ens acompanyaran en aquest dia d'avui. Salutacions una setmana més del Carles Miralpeix amb aquest programa sardanista anomenat Llargs i Curts.

Hem escoltat per començar el programa doncs, una peça d'Antoni Ros Marbà. És una peça anomenada De Calonge a Palamós pel Camí Vell, si ha sigut la primera cançó que hem escoltat en aquest dia d'avui. Un compositor que va néixer l'any 1937 a Hospitalet de Llobregat. I de fet és un director d'orquestra i compositor català considerat com un dels millors directors de l'estat del panorama actual. Va estudiar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i va continuar els estudis de direcció d'orquestra amb Eduard Toldrà, Sergi Celibatxe i també Jean Martinon. L'any 1967 va aconseguir el càrrec de director de l'Orquestra Ciutat de Barcelona. L'any 78 va arribar a ser director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya, càrrec que ostentà fins a l'any 1981. També va dirigir, entre l'any 79 i 86, l'Orquestra de Cambra de Països Baixos. Ha dirigit gran quantitat de prestigioses orquestres a tot el món i cal destacar la invitació que va rebre de Herbert van Karajan l'any 78 per dirigir l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Antoni Ros Marbà ha compost, entre d'altres, la música de la història de Catalunya amb cançons de l'any 1972, amb lletra de Jaume Piques i Titan Loblanc, de l'any 77, cantata per corals infantils, amb lletra adaptada per Núria Albó, a partir d'un encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Una selecció de partitures d'Antoni Ros Marbà es conserva, de fet, a la Biblioteca de Catalunya. Aquesta selecció inclou partitures de l'època en què col·labora amb l'Esbar Verdaguer. Antoni Ros Marbà actualment és el director titular de la Real Filarmònica de Galícia, és professor i director titular de la Càtedra d'Orquestra de Cambra Freixenet de l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid i també director de l'Escola d'Altos Estudios Musicais de Galícia, càrrecs que compagina amb una intensa activitat concertística. També doncs, ha estat professor dels cursos de direcció del Conservatori Superior del Liceu. El dia 11 de setembre de l'any 11 de setembre del 2005, en un acte inconstitucional que es va celebrar al Parc de la Ciutadella, es va estrenar la nova versió de l'himne dels Segadors feta per Ros Marbà. Va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i també l'Orfeó Català. De fet, li han concedit el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i també la Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu de Barcelona el gener de l'any 2012. Aquest compositor amb el qual avui hem començat el... De fet, ha sigut doncs, la primera cançó que avui ha sonat, la peça anomenada De Calonge a Palamós pel Camí Vell. Llargs i curts. Anem a escoltar una peça anomenada Duet Festiu. És una composició de Pau Marons.

D'entre les més de 250 sardanes que va deixar escrites, Emili Saló en va signar algunes amb el pseudònim de Pau Marons. Es diu que feia servir aquest àlies en obres més senzilles, amb menys tècnica musical. Però Duet Festiu, doncs, és una obligada de dos tibles, i si més no, doncs, és força compromesa pels dos instrumentistes que s'hi atreveixin. Va ser dedicada a Narcís Pare i Jaume Puig, admet dels Ocells, quan eren la parella de tibles de la colla Baix Empordà entre l'any 74 i el 79. Formació, doncs, de Palamós, palamosina, que l'estrenà durant aquells anys. Narcís Pare havia estat, doncs, el segon tible entre l'any 39 i el 48, i segon tenora entre el 66 i el 70, de la principal de la Bisbal, i Jaume Puig venia, entre d'altres, de la principal de Girona i també, doncs, de la Costa Brava. Els mongrins, els tibles, són Marcel Artiaga i Ricard Parés. Avui amb una veu una miqueta especial d'encostipat, però igualment estem aquí, fent el programa Llargs i Curts. Us deixem amb una cançó que s'anomena L'escenari de Garbí. És una peça d'Anna Serra Roquet.

0: Tothom sap que Palamós és una vila ventosa. Quan no bufa la tramuntana, ho fa el Garbí. Excepció, és clar, d'algun dels dies de la Christmas Race, que la calma, doncs, exaspera a organitzadors i també recatistes. El dia 6 de desembre de l'any 2009, en el decurs de la novena trobada de plaques de cava, la cobla Baix Empordà tocava al passeig de Palamós i el Garbí bufava de valent. Ana Serra, trombonista de la formació, doncs es va inspirar en aquell ambient ventós vist des de la glorieta on seuen els músics. Només hi va faltar el comentari adient de Francesc Sánchez Carcassés, que va suggerir el títol de la sardana. Els Mongrins van estrenar aquesta peça que acabem d'escoltar el 25 d'abril de l'any 2010. Seguim escoltant una miqueta més els Mongrins amb una cançó que s'anomena Regal de Reis.
1: Esteu escoltant Llargs i Curts, el programa sardanista de la xarxa.

L'any 1942 va tenir lloc la fusió entre els municipis veïns de Palamós i Sant Joan. Mig segle després, per rememorar aquell fet, la Cobla Baix Empordà i la soprano Rosa Maria Joanola donaven a conèixer aquesta balladora sardana de Lluís Duran. Amb lletra de Josep Casas, l'estrena doncs va tenir lloc el dia 3 de maig del 1992 en el decurs d'una audició de sardanes a l'Avinguda de Catalunya, abans un carrer que separava els dos municipis i ara una de les principals artèries viàries de la vila. En aquest disc, de fet, hi trobarem la versió instrumental només per cobla, i és la que anem a escoltar ara mateix, Poble de Sant Joan.

alguns dels ballables que Ricard Viladesau va compondre a la dècada dels 40 del segle passat i van ser estrenats per la Cobla Orquestra Caravana. I Antoni Mas, l'any 45, va fer uns magnífics arranjaments d'aquest... El mar i tu, enamorado del mar o gondolero de amor, boleros que popularitza el cantant melòdic Jorge Sepúlveda. La versió per dues cobles es va estrenar el dia 5 d'agost de l'any 2009 en la recta final del nou concert de sardanes de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Ara, doncs, se t'ha fet un gaudit aquesta peça, Viladesau i el mar. Arribem al final del programa i us volem deixar amb una peça que porta per nom El Carrilet. De fet, va ser el 23 de març de l'any 1887 quan es va inaugurar a Palamós el tren que unia la vila amb Flaçà, passant per Mont-ras, Palafrugell i la Bisbal. La celebració va comptar amb l'estrena de la sardana El tramvia del Baix Empordà de Joan Carreras Bagas. El dia 7 de març del 56 el tren va deixar de funcionar. 20 anys més tard, Ricard Viladesau el va voler recordar amb una peça valenta, obligada de tenora, i així va néixer El Carrilet, una sardana que la Cobla Baix Empordà ja va interpretar el dia 11 d'abril del 76. Curiosament, a la pintura diu a Joan Mas de

aquesta cançó ens acomiadem. Tornem la propera setmana amb una altra nova edició d'aquest programa sardanista de la xarxa, anomenat Llargs i Curts, produït per Ràdio Sant Esteve, i qui us ha parlat una setmana més, Carles Miralpeix. Com sempre, un plaer. Res més, a passar una bona setmana i fins la setmana vinent.

A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals

0: tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui. I a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat i per aquesta raó la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
1: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
1: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
4: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
5: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
6: I parlant d'emocions...
7: 38.
8: Tiki-biki!
7: Vale.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

hem escoltat l'acordionista Arturo Ortega interpretant amb l'acordió sol La vanera la barca xica d'en Josep Maria Rogland. L'acordió està molt lligat al camp de taverna a Catalunya. El seu so és molt característic i és habitual trobar-lo en alguns dels grups

0: d'havaneres de les nostres contrades. Acordió i contrabaix, juntament amb una guitarra i petita percussió, són una de les agrupacions instrumentals més destacades de l'havanera popular catalana. Avui en Martí Bacardí ens farà una classe magistral sobre l'acordió i l'havanera. És així, company?
1: Bon dia! Dir classe magistral és massa agosarat. Però aclarir-vos dubtes i inquietuds sobre el tema, i tant que ho faré. Va, Gerard, dispara!
0: D'acord. Què en saps de l'origen d'aquest instrument? És molt antic?
1: En la història de la música es poden trobar vestigis d'instruments que d'alguna manera anticipen l'acordió que coneixem actualment. Però el seu germen més proper, el que és aquest instrument actualment, data de l'any 1829. Un instrument creat pel constructor armeni Damien Cyril l'any 1829 a Viena. El va anomenar acordeon. Era bastant rudimentari i disposava de manxa i 5 botons, que al polsar-los cadascun generava 2 acords, un en obrir la manxa i l'altre en tancar-la. S'usava molt per acompanyar melodies amb els acords que generava.
0: I l'evolució d'aquell primer acordió fins al que tenim ara, com va ser?
1: L'evolució d'aquell acordió d'en Damien Cyril ha portat a diverses solucions evolutives. D'elles, la que a nosaltres ens interessa és l'acordió cromàtic, el que té botons a la mà esquerra de l'instrumentista i un teclat com el del piano per a la mà dreta. Altres instruments similars serien l'acordió diatònic o el bandoneon.
0: Que interessant! Hi ha diversos instruments semblants creats a partir de la idea d'en Damien Cyril. Ja que parlem de havaneres, ens pots fer 5 cèntims de l'acordió cromàtic?
1: I tant! Mira, l'acordió cromàtic més habitual i el que es fa servir més per les havaneres és, com he dit abans, el que té botons a la mà esquerra i teclat a la mà dreta. Però també s'ha de dir que existeix el format amb botonera a cada mà. L'acordió cromàtic rep el nom de les notes que pot interpretar. Totes les de la música occidental, les 12 de l'escala cromàtica. Això alhora permet que amb aquest instrument es puguin executar obres en totes les tonalitats. Escoltem ara la típica formació de veneres a Catalunya amb acordió, contrabaix i guitarra. Són els Son de l'Havana, interpretant l'havanera 20 anys de María Teresa Vera.

0: entra. I com es produeix el so?
1: L'acordió està format per una manxa d'aire situada entre dues caixes harmòniques, on a cadascuna hi ha un sistema de llengüetes metàl·liques que, per l'aire que els arriba de la manxa i depenent dels botons o tecles que pitgi l'instrumentista, generen el so.
0: Llavors, entenc que és un instrument de vent.
1: Exacte, de vent de llengüeta lliure. Cada nota o so el genera la seva corresponent llengüeta, depenent del botó o tecla que activa l'intèrpret.
0: I d'on ve que es toqui l'acordió a les habaneres?
1: Mira, les habaneres, des de la seva creació, s'han acompanyat de diverses maneres, des de piano sol a petites agrupacions, fins i tot amb orquestra. Ull! També són molt interpretades i importants les habaneres a capella interpretades per orfeons sense acompanyament instrumental, com es fa el concurs de Torrevieja. Si ens centrem en l'habanera catalana i recordem el que vam explicar en l'episodi anterior, es pot deduir fàcilment l'ús de l'acordió en el cant de taverna. I com no podia ser d'una altra manera, en les habaneres que s'interpretaven. L'acordió és un instrument polifònic, fàcilment transportable, i això el fa ideal per a la taverna.
0: Polifònic? Què vol dir polifònic?
1: Polifònic vol dir que pot executar més d'un so a la vegada. El que permet a l'acordió fer tant melodies soles, melodies acompanyades, només acompanyament i fins i tot homofonia o contrapunt. És un instrument molt complet.
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí, per tot el que ens has explicat de l'acordió. Ens has fet una autèntica masterclass de 5 minuts. Sempre aprenem amb tu. Acabem avui amb l'habanera La Capitana, de Carlos Rubiera, interpretada pel grup Amigos del Acordeón Rías Bajas.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
4: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
5: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
6: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
5: Més informació a visitlescala.com.
7: Els caps de setmana se'n passen coses, coses bones.
8: Hola, Joan.
9: Hola, Sílvia.
8: Què fas aquest cap de setmana?
9: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
4: La despesa militar mundial va assolir gairebé 2,9 bilions de dòlars al 2025, segons un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm. Espanya la va incrementar un 50% l'any passat i va superar el 2% del PIB. Barcelona, Neus Aldeguer.
5: La despesa militar d'Europa creix més que mai. El centre de l'AS denuncia que els arguments de l'OTAN i de la Unió Europea per al rearmament són falsos i que l'augment de la despesa militar serà en detriment del benestar social. Jordi Calvo, coordina de l'entitat.
6: Les xifres rècord de despesa militar d'aquest enguany mostren d'alguna manera el fracàs dels qui deien, no, que ens anaven a portar més pau i seguretat, sinó que ens han portat algo molt diferent.
5: Tot i el no a la guerra de Sánchez, el centre de l'AS reclama al govern espanyol que no es quedi només en paraules i faci accions que avalin aquesta postura. El centre de l'AS demana una desescalada militar als estats membres i insta a avançar cap a una política pública de pau que aposti per la diplomàcia i la cooperació.
7: Ràdio Vilasacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
10: És Ràdio Vilasacra.
9: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
10: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.
11: Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. A la plataforma 3CAT.
1: T'entretenim i et fa en companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Informació sí. Menjar-me el coco tot el matí no cal. Gràcies.
1: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
2: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què és un agró? Doncs ara, gràcies a la poesia i al Pau, descobrirem aquest animaló. Ui, se m'ha escapat una pista.
5: Hola, em dic Pau. El meu poema es diu Agró, del llibre Estimades Feres. L'autor és Ricard Bonmatí i Donet. L'he triat perquè m'agraden els animals, també perquè el poema m'ha semblat molt divertit i no sabia que els agrons existissin. Agró. Ales obertes, coll arronsat, potes ben ertes, vol afamat. Cap a la fonda que és dins l'estany, aigua poc fonda, un bon parany. Per a bons peixos, cucs i granots, menja dos queixos, animalots. I quan es nota tip de tan ball, sobre una pota li ve un badall.
4: Moltíssimes gràcies, Pau. Gràcies per escollir i recitar aquest poema que ens ha fet descobrir un nou i preciós animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
1: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Del plat a la boca, ningú no s'equivoca.

0: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
2: Associació Remplen Flifla, ho entens ja?
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: Un viatge en el temps.

Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 29 de gener del 2026.

0: Pugen un 13% les denúncies per delictes sexuals contra infants en l'àmbit digital a Espanya en dos anys, segons dades del Ministeri de l'Interior recollides per Save the Children. L'any 2024 es van presentar en total 1.078 denúncies pel que es coneix com a grooming, 50 d'elles a Catalunya. Pràcticament 7 de cada 10 víctimes són noies. Ara un estudi de l'ONG que analitza prop de 30 sentències judicials determina que en 3 de cada 4 casos les víctimes trenen entre 13 i 15 anys i que en 2 de cada 3 casos l'agressor és un familiar o un conegut de la víctima i que la majoria de vegades no tenen antecedents penals. Un perfil que xoca amb la idea que sovint es té de l'agressor de casos de grooming, on a l'Horda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.
1: També en l'abús físic, no? La majoria de persones són de l'entorn conegut del nen, no? Vull dir que també s'ha de trencar aquest mite de que són gent que no té res a veure, lluny de del nen o nena, sinó que realment són persones que es coneixen. També l'online grooming pot ser que siguin persones conegudes que es facin passar per desconegudes, eh? Vull dir, això també és un altre tema, no? Que utilitzin una identitat falsa, etcètera, etcètera.
0: Pràcticament en la meitat dels casos la mare és qui presenta la denúncia i sovint no s'apliquen mesures cautelars mentre el cas no arriba a judici.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.
5: La vostra festa.

0: les veus de la ràdio t'abracen.
1: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
2: 972 51 12 68.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, bona nit, Xavier. I bona diada a tots, tota l'audiència, i en especialment a tots els catalans que poblen aquest nostre país.
0: A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president dels Estats Units després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que Donald Trump no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Donald Trump. Washington recorrerà segurament aquesta decisió, però si s'acaba ratificant haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. La decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes. El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. Si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. Els diners cobrats il·legalment.
4: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Cap de setmana que ens mostren dues coses molt visibles. Una és de baixa ruta a l'oest de la península i l'altra és una altra baixa que s'ha format al Mediterrani. De fet, encara continuarem amb aquesta inestabilitat, aquesta baixa molt present i aquest solc que ens creuarà durant les pròximes jornades. Així que aquest diumenge sí que començarem amb més estones de sol, ambient més assolellat durant les primeres hores del dia. Si bé tindrem aquests bancs de boira a punt sobretot del prelitoral i a fondalades de l'interior. La temperatura mínima anirà a la baixa gràcies a l'obertura d'aquestes clarianes que no hem tingut aquest dissabte i aniran arribant núvols per l'oest. De fet, a partir de la segona meitat del dia, aquests núvols aniran acompanyats de ruixats que afectaran especialment la meitat oest del territori, punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, que poden venir acompanyats de tempesta i ser entre febles i moderats. El que sí que notarem també aquest diumenge, amb l'obertura d'aquestes clarianes i vent arribant del sud, és la pujada tèrmica que deixarà valors que pujaran dels 20 graus, especialment a punts del litoral, del prelitoral i de Ponent. Així que a mitjà termini continuarem encara amb inestabilitat, especialment durant la jornada de dimarts, amb ruixats a punts de l'interior i del prelitoral, i dilluns i dimecres amb un ambient més assolellat. Això sí, la temperatura que anirà en ascens fins a mitjans de setmana podria tornar a caure a partir de dimecres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Capdavantera. Transformadora i referent, catalana i del món. Comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
3: I parlant d'emocions...
0: 60.

van prendre amb la vida i el seu cruel silenci. Jo no sé plorar, ja ho veus que tampoc jo no tinc alegria. Per això m'entristeixo de veure patir. També les nits passen amb fredes i tristes. Les hores són llargues i no puc

0: Arcs de Llegenda. El Parc d'Olèrdola és un parc limítrof amb el Parc del Garraf i està situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. La varietat de plantes ramelleres ha donat nom a la llegenda de Guisla la Ramellera. La mare de la Guisla era la ramellera de la vila i casa seva era plena de gent constantment. Soldats ferits, nens que queien jugant, dones embarassades i molts d'altres amb els mals més estranys. La Guisla, que era una nena molt curiosa, admirava veure com cada un d'ells arribava planyent-se i després se n'anava dibuixant un somriure. Pensava que la seva mare tenia poders sobrenaturals i que feia màgia. El Parc d'Olèrdola és un parc limítrof amb el Parc del Garraf i està situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. La varietat de plantes ramelleres ha donat nom a la llegenda de Guisla la Ramellera. La Núria Molist és arqueòloga i porta temps fent excavacions al castell d'Olèrdola, examinant el terreny i coneixent la seva història. Sap bé què hi ha de real i de fantasia a la llegenda de Guisla la Ramellera. Benvinguda, Núria.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Explica'ns què en saps d'aquesta història, perquè crec que és un conte, en realitat, creat fa poc.
1: Sí, de moment no entraria a la categoria de llegenda, sinó que és una activitat pensada perquè la gent que visita el parc i el conjunt monumental d'Olèrdola doncs entengui una mica més tot el que és l'entorn i sobretot com es vivia fa mil anys. I s'ha entrat en un personatge inventat que és la Guisla, la Ramellera.
0: El parc de l'Olèrdola és un parc conegut per la quantitat de plantes ramelleres, d'aquí que es creés aquest conte, com ara ens deies. Pot ser aquesta la intenció, o sigui, aproximar-nos a la realitat de les plantes ramelleres que hi ha en el parc?
1: Sí, és una doble visió. Per un costat, això, acostar la gent, que ens hem allunyat molt, sobretot a les dues o tres darreres generacions, no? Acostar la gent a identificar les plantes i entre elles aquelles plantes que feien remeis, no? D'aquí la paraula ramellera. És a dir, totes aquelles plantes que servien doncs, per curar un mal de panxa, per curar un mal d'orella, una infecció cutània, etc. Totes aquestes plantes, i que són la base de la nostra medicina actual, tot i pues, evolucionada amb la penicilina i moltes altres innovacions, però és la base fonamental doncs, de la medicina i els remeis que tenien metges i remeieres des de fa milers i milers d'anys.
0: Que s'ha perdut en certa manera i que aquest conte suposo que vol posar en valor, no?
1: Exacte, és el que dèiem, doncs cal conèixer, no sé, ja és molt agradable passejar per un bosc i poder identificar les plantes, no? Els arbres, els arbustos.
0: Però Núria, va existir realment Guisla?
1: A veure, Guisla com a ramellera no en tenim cap constància, perquè si existia una Guisla que feia de ramellera, mai ens sortirà la documentació medieval. Sí que hi havia una Guisla per les mateixes èpoques, n'hi havia diverses, és un nom molt, molt comú, i seria Gisela, i sí que hi ha un personatge d'Olèrdola molt, molt conegut, de fet és conegut gràcies al seu marit, però que sí era la dona de Mir Geribert, una de les dones de Mir Geribert es deia Guisla. Llavors era una persona doncs, que té una, a més d'això, de família amb llinatge noble i com Mir Geribert, i per tant doncs, sí que tenien moltes propietats, litigaven amb altres propietaris, fins i tot amb el comte dels quals eren família, amb el monestir de Sant Cugat, i per tant els seus noms apareixen a tota la documentació en tant que nobles i en tant doncs, que persones realment molt conegudes en el seu moment.
0: Estava tan embadalida que va començar a acompanyar-la al bosc per recollir plantes, arrels, fruits, fulles i herbes aromàtiques de tot tipus i colors. Així va aprendre que les nous eren bones pel mal de cap, que les arrels de plantatge alleugerien el dolor provocat per les caigudes, que les llavors de codony guarien les nafres, que el creixen dels rierols calmava el mal de panxa i que la cendra de faig curava la sarna. Quan va ser gran, va decidir que seria com la seva mare, i va començar a preparar receptes i ungüents propis. Veure la gent somriure la feia feliç. El que segur que existien, perquè més ara ens ho confirmaves, eren les remeieres, es diguessin Guisla o no. Eren una espècie de bruixes que curaven a les persones a través de les herbes. Però, tot i que en aquesta història encarnen una figura positiva, no sempre han estat ben vistes, oi?
1: No han estat ben vistes, sobretot perquè normalment són dones i que tenien una certa influència dins la societat, societats pageses, societats pobres. Però sí que a vegades eren vistes una mica de temor. Hem de pensar que el món de les bruixes és molt recent, sobretot al segle XVI, XVII i XVIII. XVII i XVIII és quan a Catalunya i a Europa hi han realment les caceres de bruixes. I ve una mica també amb tot aquest sentit, no? De carregar el mort a bruixes i bruixots en un període en què hi havia una alteració climàtica molt important, una petita glaciació, es coneix aquest període, i tant podia fer unes sequeres tremendes com unes pluges tremendes o uns freds horrorosos. Llavors hi havia es va trasbalsar tot el clima i llavors aquí carregar el mort, entre altres coses, però l'eslabó més fràgil de la societat i que tenia una certa influència i poder a través dels medicaments, d'aquestes pòssimes que s'elaboraven amb el coneixement ancestral de les herbes, doncs això se li pot donar un to màgic, de diable, i això, bàsicament, les bruixes van ser el cap de turc.
0: Et faig una pregunta molt difícil, ara, Núria. De totes les plantes que es poden trobar a l'Olèrdola, que siguin remeieres, amb quina et quedes tu?
1: Bueno, a mi m'agraden potser les més, com més tradicionals, no? Els marduis, romaní, sobretot la farigola, que és la, com la més propera a nosaltres, no? Com a desinfectant. Que ara, no sé, els que tenim una certa edat, doncs això, no? La sopa de farigola, les infusions de farigola... Sí, a més l'aroma, no? És molt mediterrani, també, no?
0: Doncs ens quedem amb aquesta planta aromàtica i curativa, que és la farigola del Parc de l'Olèrdola. Moltes gràcies, Núria, per haver-nos apropat una mica més aquesta història que demostra que quan no tenim els coneixements o no podem accedir al record del passat, la humanitat s'inventa contes que ens aproximen d'alguna manera a aquest passat i ens ajuden a entendre'l. Com en aquest cas, el cas de Guisla, la remeiera, que escoltem i que sentim en aquest parc de llegenda, el Parc d'Olèrdola. Has escoltat el podcast

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: bona recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el Golf Pèrsic, imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf davant de l'estratègica illa iraniana de Kharg. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
7: Paraules de nen.
8: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
9: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la setena pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agraden molt aquests llibres perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
10: Sentim la comunicació local.
11: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
12: Avui, a Catalunya,
13: més d'un 84% de la població
14: sap parlar català.
15: 7 de cada 10 persones
16: el saben escriure.
14: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
17: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
14: Fa 30 anys,
18: 3 quartes parts de la població entenia el català.
19: Però només la meitat el sabia parlar.
17: La gran majoria no el sabia escriure.
19: Gràcies a l'esforç de tots,
16: el català s'ha estès i és una llengua consolidada.
14: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: I parlant d'emocions...
2: 41.
3: Anem a temes a Disney. Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
4: Ui?
3: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Llibres de ciència.
3: Avui us proposem un llibre editat per la Universitat de Barcelona sobre la història de la Terra.
4: L'evolució de la Terra.

0: L'entorn en el qual vivim. Un resum de la història evolutiva de la Terra que també ens pot ajudar a entendre'ns una mica millor a nosaltres mateixos.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.

0: Torna a connectar amb la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Què t'ho fet,
4: participa amb nosaltres.

0: el que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
2: Repetiràs.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Cap de setmana que ens mostren dues coses molt visibles. Una és de baixa ruta a l'oest de la península i l'altra és una altra baixa que s'ha format al Mediterrani. De fet, encara continuarem amb aquesta inestabilitat, aquesta baixa molt present i aquest solc que ens creuarà durant les pròximes jornades. Així que aquest diumenge sí que començarem amb més estones de sol, ambient més assolellat durant les primeres hores del dia. Si bé tindrem aquests bancs de boira a punt sobretot del prelitoral i a fondalades de l'interior. La temperatura mínima anirà a la baixa gràcies a l'obertura d'aquestes clarianes que no hem tingut aquest dissabte i aniran arribant núvols per l'oest. De fet, a partir de la segona meitat del dia, aquests núvols aniran acompanyats de ruixats que afectaran especialment la meitat oest del territori, punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, que poden venir acompanyats de tempesta i ser entre febles i moderats. El que sí que notarem també aquest diumenge, amb l'obertura d'aquestes clarianes i vent arribant del sud, és la pujada tèrmica que deixarà valors que pujaran dels 20 graus, especialment a punts del litoral, del prelitoral i de Ponent. Així que a mitjà termini continuarem encara amb inestabilitat, especialment durant la jornada de dimarts, amb ruixats a punts de l'interior i del prelitoral, i dilluns i dimecres amb un ambient més assolellat. Això sí, la temperatura que anirà en ascens fins a mitjans de setmana podria tornar a caure a partir de dimecres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat, i per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera, entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.
5: Jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
6: Jo de reportera a la tele.
7: Jo narrant una final de la Champions.
8: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't al Màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.
9: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
10: Busques inspiració?
11: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
12: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Hola!
4: Què tal?
2: La ràdio de Vila-sacra és...
1: És... És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.
6: I parlant d'emocions...
2: 5.
7: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
8: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
9: És la mega ràdio.
10: Calem passos.
11: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
12: La Maroteca.
13: I know it's true. It's all because of you. And if I make it through.
14: Tanca els ulls.

0: cada dia els Mossos d'Esquadra detenen una mitjana de 5 persones vinculades al cultiu, la distribució i el tràfic de marihuana. En total, l'any passat es van desarticular 36 grups criminals. A més, la sequera va afectar les plantacions a l'aire lliure i va fer incrementar les interiors, que ja són 8 de cada 10 de les que es desmantellen.
1: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, destaca que el gruix més important de detinguts és dels països de l'est, seguits dels residents a Catalunya.
2: Fem l'any 2.000 detinguts de marihuana. Molts d'aquests detinguts no tenen antecedents. O bé són delinqüents que venen d'altres països que poden tenir o no un historial al seu país. Per exemple, és molt típic que vingui traficants d'Albània, per exemple. I després hi ha una certa part de la població d'aquí, de Catalunya, que no estava vinculada al món delinqüencial, al món del tràfic de drogues, però que comença a traficar marihuana.
1: Ara, els grups que es dediquen a la marihuana han entrat en competència i intenten robar-se la droga entre ells. El 2024, la policia va detectar subcontractació de serveis de seguretat armats per al transport, la custòdia i la distribució.
2: És el crim com a servei, que entre grups criminals dona el seu servei a un altre grup criminal. Això no és molt habitual, però sí que ho han començat a detectar. Fins ara no havíem tingut aquesta criminalitat que nosaltres definim com líquida.
1: Els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 49 narcoassalts entre organitzacions, però admeten que hi ha una xifra negra important derivada del fet que els traficants només truquen a la policia quan es troben en perill.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Pareu bé l'orella. La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: oralment sentim la forma diga-ho o diga-hi la teva. Això és correcte? Més aviat és adequat en un context informal de la variant central. Si agafem el digues, elidim la S final de la segona persona del singular, de l'imperatiu acabat en S. Així, informalment, es pot dir digues-me la veritat, digue'm la veritat. Sovint cometem l'error d'escriure-ho amb una A, perquè la pronúncia oriental ens tocaria fer la vocal neutra. Però penseu que ve de la reducció de digues i que, per tant, s'escriu amb E. Aquesta errada no la fan pas els parlants de la variant occidental. En els parlars valencians i en algunes àrees del nord-occidental, la segona persona del singular de l'imperatiu del verb dir adopta la forma dis quan es combina amb un pronom feble. Dis-me la veritat. Si un organisme escriu un cartell amb digue-hi la teva o dis-hi la teua, amb la intenció d'acostar-se a un públic més jove, no feu de mestretites.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Vila-sacra sense punxero. Efa, ema.

0: Trobeu-vos aquí que un savi, desenganyat del món i de la falsedat de la gent, s'havia retirat a viure a la muntanya on havia fet amistat amb un pastor d'ovelles. Un vespre d'hivern, seient tots dos al voltant de la taula de fusta esperant l'hora de sopar, el savi es va adonar que el pastor esbufava les puntes dels dits. I li va preguntar...
1: Per què bufes així?
2: Oh, perquè tinc molt de fred a les puntes dels dits i així me'ls escalfo una mica.
0: Al cap de poc, la dona del pastor els va portar un plat de sopes. Com que gairebé cremaven, el pastor es va acostar al plat i es va posar a bufar-hi.
1: Per què bufes? Que vols dir que no són prou calentes, les sopes?
0: Li va tornar a preguntar el savi.
2: No bufo pas perquè s'escalfin, sinó perquè refredin.
1: Decididament no sé pas com puc ser amic teu. Què vols que em pensi d'un home com tu que amb el mateix buf escalfa que refreda?
0: I és que qui no entén lo quotidià... Savi, no el podem pas anomenar.
3: Ràdio Vila Sacra. Fiu.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

012. La millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Girona ha començat el temps de flors, 141 muntatges repartits per la ciutat, amb l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral dedicat a l'any Gaudí. Crònica des de Girona d'en Fèlix Martín.
2: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
3: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
2: Els ponts del centre que creuen el riu Unyà estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Continuem i el que tenim ara...

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Cap de setmana que ens mostren dues coses molt visibles. Una és de baixa ruta a l'oest de la península i l'altra és una altra baixa que s'ha format al Mediterrani. De fet, encara continuarem amb aquesta inestabilitat, aquesta baixa molt present i aquest solc que ens creuarà durant les pròximes jornades. Així que aquest diumenge sí que començarem amb més estones de sol, ambient més assolellat durant les primeres hores del dia. Si bé tindrem aquests bancs de boira a punt sobretot del prelitoral i a fondalades de l'interior. La temperatura mínima anirà a la baixa gràcies a l'obertura d'aquestes clarianes que no hem tingut aquest dissabte i aniran arribant núvols per l'oest. De fet, a partir de la segona meitat del dia, aquests núvols aniran acompanyats de ruixats que afectaran especialment la meitat oest del territori, punts de Ponent i les Terres de l'Ebre, que poden venir acompanyats de tempesta i ser entre febles i moderats. El que sí que notarem també aquest diumenge, amb l'obertura d'aquestes clarianes i vent arribant del sud, és la pujada tèrmica que deixarà valors que pujaran dels 20 graus, especialment a punts del litoral, del prelitoral i de Ponent. Així que a mitjà termini continuarem encara amb inestabilitat, especialment durant la jornada de dimarts, amb ruixats a punts de l'interior i del prelitoral, i dilluns i dimecres amb un ambient més assolellat. Això sí, la temperatura que anirà en ascens fins a mitjans de setmana podria tornar a caure a partir de dimecres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client, podràs beneficiar-te de

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la cobla passa per Alcanar, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
1: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'Associació Sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Ciutat de Cornellà. Entre les nou sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes a Alcanar, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una cobla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana, i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem Alcanar, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
2: Coblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Cuplejant, les estrenes.
1: La Cobla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, elegant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. T'explicava quan va presentar aquesta sardana dissabte que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
2: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Urtí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
1: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Urtí, i es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Ortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Juvenil Volà de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem, és de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues de Jordi Molina i tornem a les estrenes.
1: Poblejant les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Esbonants, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Esbonants.

0: Això era una estrena de Joan Moliner, titulada 50 anys a Mas Bonans.
1: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.
5: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
6: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
5: 23 de maig. Amb tot l'humor del món.
6: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: A Girona ha començat el temps de flors, 141 muntatges repartits per la ciutat, amb l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral dedicat a l'any Gaudí. Crònica des de Girona d'en Fèlix Martín.
3: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
4: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
3: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.

0: Som gent amb molta sort. A l'Alt Empordà tenim Mar i Muntanya i Ràdio Vila-sacra que ens acompanya.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
1: Notícies. Societat.
2: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de 3/4 de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge. Aquesta trobada de dansaires a Montserrat és d'Agustí Borgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles, i a les 8:30, 8 concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per Copla amb Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, apren a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i La Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la copla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb La Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la copla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les coples Bellpuig, Milenari i La Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà. I també a les 5:44 aplec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi

Escoltem-lo per esperar el bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és una sardana que data de 1954.

0: Radio Vilasacra.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Els pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha dient. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: Això era Cercant el so de la sardana, de Maria Mercè Navarro.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Prima Baral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
1: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
2: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
1: Més informació a visitlescala.com.
3: Sabies d'on ve l'expressió l'any de la picor? L'any 1471 va ser l'any de la picor. Durant aquell any va haver-hi una plaga molt forta de puces que van picar a gran part de la població. A més, era una època de fam en la que la gent passava molta gana i estava massa dèbil per resistir-se a les picades. Realment, si tinguéssim una màquina del temps, seria un any a evitar. Un cop acabada la plaga i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, va començar a fer servir aquesta expressió.
4: I parlant d'emocions.
5: 57.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara? Que bo.
4: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
3: No em facis això.
5: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
0: Sabies que a Catalunya tenim pobles amb noms islàmics? A Catalunya, el 12% dels pobles tenen un nom catòlic de sant o de santa. Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat... La veritat és que no s'hi mataven gaire a l'hora de batejar pobles. Doncs per equilibrar una mica la balança, a Catalunya també tenim la pobla de Mafumet, el tarragonès. Mafumet és la forma catalana antiga de dir Mohamed, nom que és una variant de Mahoma, el profeta de l'islam.
6: Connecta't a la nostra rotllana radiofònica. Gràcies a tu fem créixer la nostra dansa. Fem més gran compàs de cobla. Sardanisme de proximitat. De proximitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Girona s'omple de flors fins al cap de setmana vinent en una nova edició del Girona Temps de Flors. Gemma Esteve.
2: Un any més, el barri vell de Girona torna a estar ple de flors. En total, 141 muntatges omplen carrers, patis i racons que no deixen ningú indiferent.
3: Vol de treball i una oloreta especial, eh?
4: Ai, a mi m'encanta todo. Es que mira, flores, yo soy un amante de las flores, de verdad.
2: Alguns gironins han optat per començar el recorregut ben d'hora per evitar aglomeracions i descobrir les instal·lacions amb calma.
5: Cada dia al matí, com que no hi ha gaire gent, iré i veure aquests llocs que són més concorreguts i que no puc veure sense fer una gran estona de cua.
2: Entre les propostes més comentades hi ha la de la Pilar i l'Enriqueta, que a la pujada de Sant Fèlix reflexionen sobre el turisme, un tema molt present a la ciutat.
6: La idea és Girona, les dues cares de Girona, és a dir, el turisme de dia, el brugit, els ciclistes, i llavors la tranquil·litat de la nit i la serenor que s'hi respira de nit.
2: Però el punt més concorregut és l'escala de la catedral i l'homenatge a Antoni Gaudí, obra de Teresa Vidal, especialista en modernisme.
7: Representa un parc, no?, amb tot de jardineres amb trencadís, i a part doncs, també hi ha una figura que és la Cucullona, que és de la imatgeria típica d'aquí Girona, que representa un cocodril amb ales.
2: També destaquen els muntatges dels quatre ponts del centre històric, tots engalanats aquest any. De fet, molts no han volgut marxar de la ciutat sense fer-se abans la clàssica foto sobre el riu Unyà.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: El temps d'ací em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
6: D'amor?
5: Sí.
6: Quan?
5: Aviat.
6: Aviat?
5: Molt aviat.
6: Molt aviat?
5: Ja?
6: Ja?
5: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Yeah,
1: yeah. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt arrelat al cor, un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estaven funcionant, i ja ens va arribar una carta, un dia aquí a l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
5: Bon dia.
4: Com et trobes?
5: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que sí, quan passa me porten una mica de pa. De l'altre ja tinc.
4: Que estàs constipada.
5: Però he passat molt malament. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
4: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
5: Sí.
4: I per què no ens truques?
5: Ai, i què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
4: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir, davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
5: Ja.
4: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
5: Sí.
4: Doncs, et dic...
5: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
4: Bueno, tu estàs a casa.
5: Sí.
4: I estàs bé en aquest moment.
5: I ara vindran, ara, el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
4: Sí.
5: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
4: Ah, molt bé.
5: Bueno, després li volia comentar, perquè com que ja sap que jo sempre ho escolto tot...
4: Ho escolta tot.
5: Sí, que és veritat.
4: Sí.
5: És veritat, lo passo el dematí, quan me desperto ja lo passo a la tauleta de nit. Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge.
6: Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
5: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
4: No.
5: Perquè, miri, li diré.
4: Digui.
5: Diu, això ho deien en el poble,
4: Sí.
5: Deien en el poble. Sabadito, alegre. Dominguito, paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
4: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
5: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge.
4: El diumenge.
5: Però en dilluns no.
4: El dilluns. Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues, que posis el telèfon, el que tens, el personal meu, tens la meva targeta, que te'l posis a la butxaca i que em pots trucar 24 hores al dia.
5: Vale.
4: Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si no la diem.
5: Gràcies. Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga... que ella té les claus de casa meva, i si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
4: Molt bé.
5: Però de tota manera, molt agraït.
4: Cuida't.
5: Molt agraït.
4: Cuida't. Doncs un petó.
5: Molt bé.
4: I bon dia.
5: Moltíssimes gràcies,
4: Adéu, Conxita.
5: Vinga, salut.
4: Adéu.
7: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: és La Taverna, una cita setmanal amb el món del camp de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Molt bon dia a tothom. Us dono la benvinguda més afectuosa per escoltar el nostre programa. I ara li dono la paraula a en Siscú. Bon dia, Siscú.
2: Bon dia. Ara escoltarem els pescadors de l'Escala, que ens canten la festa dels pescadors.

0: Vés a viure ens recitarà La ginesta de Joan Maragall.
1: La ginesta altra vegada. La ginesta amb tanta olor. És la meva enamorada, que ve el temps de la calor. Per a fer-li una abraçada, he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava, furiosa, el sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou, desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vimet que creixia, innocent a vora meu, i lligat la dolça i mia, ben estreta, en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara, que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

0: ara arriba aquest racó, aquesta finestra privilegiada. Veurem la gent que va i ve, el cap de setmana en ve més, i entre mig de setmana pues, feineja la gent en el port, les terrasses, el bus va, el bus ve, però això ho veiem nosaltres com una cosa normal i corrent, no? Això és viure, una ciutat viva i vital. Per això aquest és el racó de l'Albert i el mar. Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
0: Com anem?
1: Una mica afònic, però sí, tirem, tirem. Bé.
0: Jo ja he provat si no si remeix per això de l'afonia. La dona ara li han donat una norbolistoria i bueno, jo aquest matí quasi no podia parlar i ha fet miracles.
1: Bueno, intentarem, però el diumenge que ve està millor.
0: Però saps què m'han dit? La meva peixatera de capçalera m'ha fet provar una cosa que en principi ha estat un parell de dies no gaire bé, i per la veu, pels ossos i per la flora intestinal i per moltes coses més, saps quin remei és?
1: Beure
0: aigua de mar. Jo ara, cada matí, bueno, el primer dia em vaig veure un bon got i em va fer molt efecte. Però ara res, un...
2: Sí.
0: D'aquests gots que tenim aquí, de disseny exclusiu aquí a l'emissora, doncs una coseta així, eh? Vull dir, seria pocs centímetres, eh?
2: Perquè el mar directament...
0: És una aigua que ve d'Andalusia, del mar de Alborán, la que té la Dolors Valls als dies feiners,
2: que està tratada ja.
0: I és una aula, diguem que està té les seves qualitats.
2: Sí.
0: Però té està filtrada per treure-li elements que podien ser nocius.
2: Sí.
0: Està agafada em sembla que són a 3 quilòmetres i mig de la costa, a 38 metres de profunditat.
2: Molt bé.
0: Em diuen, jo no... Diuen que molta gent que anava als súpers, a les botigues d'esports i no sé què, i comprava aquestes begudes isotòniques, que són bastant cares, això.
2: Sí.
0: Totes aquestes propietats els té l'aigua del mar.
1: Pues aquí, si es va a la cofradia, segurament us vendran paquets, brics, ja passats per sanitat i homologats.
0: Molt bé, doncs això és bo saber-ho.
2: Va bé de saber-lo.
3: I tant, molt bé.
0: Sí, sí, igual que tot i que no té res que veure amb el món mariner, jo diré marques, la diré, perquè és una vergonya el que estan fent les multinacionals i les empreses lleteres amb els ramaders catalans i de la resta de l'Estat. Sí. Hi han coses que van passant, per exemple, musicalment parlant, però des del punt de vista del mar, també, que, bueno, que ja arriben a ser obsoletes o extingides.
1: Sí, extingides.
0: Com són els sistemes de pesca. Tu ja ens has dit que avui en dia van a, per això no queda gaire saitó i gaire sardina, perquè amb els mitjans que hi ha ara foten el radar, els escàners i tal...
1: És impossible que se salvin.
0: I les moles desapareixen, no?
1: I la mentalitat de l'home.
0: I llavors van haver unes èpoques que era molt més artesanal i hi havia gent que fins i tot destacava amb aquests sistemes de pesca.
1: Sempre hi ha hagut qui destaca amb qualsevol cosa. Feia temps que us volia dir que hi havia una sèrie de pescadors que es guanyava la vida no per fer-se ric, però sí per poder viure. Amb artilugis que semblaven que era impossible, i aquesta gent, sense mitjans grossos, grans, gent de peu, gent de terra, podien fer tipus de pesquera per poder-se salvar. Us puc dir que per la pesca artesanal de canya, per pescar llobarros a la platja, a la badia, sempre he cregut que dos homes que van ser els millors que he conegut van ser en Joaquim Coll, l'avi Met, i en Baldomero Coll, el Parrell, el meu avi. No és la cançó, eh?
0: Van a Cuba, el teu avi?
1: No, aquest no.
0: No.
1: El besavi sí, però l'avi no.
0: Molt bé.
1: També a canya, de mà, a canya de mà, no carret, en les roques, el rei es podia dir que era l'Emili Sala. era el millor per agafar llisses, sars, llobarros, i aquest era el millor.
0: Una cosa, un petit parèntesi, tu saps que ets una persona molt curiosa. M'ho han dit gent, cada cop ens coneix una miqueta més de gent, no? Però sempre parlen de que la pesca en canya és l'esport oblidat, és a dir, en els programes, a la poesia, a tot arreu, doncs és molt més poètic, molt més ampli l'ús, el que sigui, més gràfic, més il·lustrat la pesca amb vaixell, amb llagut, etc. No? Però en canvi hi ha tota una sèrie de gent que fa molt de temps i s'hi dedica i esmerça hores i hi ha campionats, ja, el que sigui. Però en aquest cas estem parlant quasi de supervivències, no?
1: Era supervivència.
0: Però la pesca és un art, perquè ara em xoca a mi que diguis que aquest senyor i tal... Bueno, aquest senyor no veu les llíseres, no veu... I com s'ho feia per pescar, perquè li piquin?
1: Perquè sabíem, i dic sabíem, perquè també ho he fet, allà on havies d'anar, l'hora, escaient, allà on es trobaven els peixos que volies pescar, i esperaves, perquè, per exemple, el mateix Emili Sala, que he anomenat, el dematí de trencar l'alba, pues anava per sars o varades i agafava. Esperava a migdia per agafar llisses, i agafava llisses des de la platja, i no hi havia pas ningú com ell. Igual que amb el rai, amb l'aparat anomenat rai, ell crec que va ser el millor pescador que he conegut d'aquest sistema, junt amb un noi que no era pescador, que era pagès, que era el mosso de Can Pitu Alum, i també amb el rai era un famós, però un fora de sèrie. Ens trobem per pescar sèpies en viu, d'una a una, amb un bot que no arribava a 4 metres, un home que agafava 30, 40 o 50 cada vegada que sortia, i era bon temps, i això els agafava anant ell sol amb un trist mirall i un cabrer. Aquest home, per mi, ha sigut el millor pescador de sèpies de vora a vora, com era l'Estebanet Roda, en Roda. Recordo que per anar a pops s'havia de ser bastant suquet, o sigui, amb poca cosa podies agafar aquells pops, però n'hi havia un pescador que, sobretot ell, anava i deia: avui vull agafar 40 quilos de pops. Anava, es permetia el luxe de triar els pops que li havien encomanat,
0: Déu-n'hi-do,
1: de 4, 5, 6 quilos, per exemple, deixava els petits i pescava aquells 40 o 30 quilos que li havien encomanat, que era dos cops a la setmana, i els pescava.
0: I tant de por,
1: aquest senyor era l'Alfons Balaguer. L'Alfons Balaguer nos ha anomenat per nosaltres Sossell. Sossell per la vista que tenia. Era una cosa fora de sèrie. I aquest home, desgraciadament, també va morir l'any passat, però amb 102 anys. Sobre els calamassos i sèpies de dia, pescats al sistema de putera, que diem els pescadors, que ells solien anar un home sol, crec que no hi ha hagut pescador millor que en Francisco Moliner, el Lari, o en Quimet Amat, el noi Amat. A la famosa pesca americana del Nilón, o el Sansoviu, pescant dèntols i peixos grans, destacar en Pepito Volta, o també en Francisco Moliner. Per llagostes, amb la pesca de nanses, jo diria que el rei va ser en Francisco Esglés, àlies Es Negre Marroi, amb la seva barca La Negrita. I els germans Prats, els de Can Tòfol, els germans Tòfol. Per pescar llenguados i sèpies amb el mirall, a la fitora de dia no crec que hagi sortit persona com en Nando Ros.
0: El teu germà?
1: El meu germà. Era una cosa fora de sèrie. Al igual que a la nit, quan anàvem amb el llum i pescàvem tota la nit a la fitora, entremig de les roques, també era fora de sèrie. No he conegut persona que l'hagi superat.
0: Bueno, i tu, que tu et vas de modest, tu vas de modest i tu tens molta història amb el tema, eh?
1: Sí, però sempre anavo... Heu vist aquest anunci que diu sempre hi ha un piloto i un copiloto? Pues ell era, sortosament, era més gran, era l'expert.
0: Tu que ets el
1: copiloto.
0: El polidor de la pesca?
1: Era
0: havia l'enquetil que ho guanyava tot, però el que pecava...
1: Jo era el copiloto, el polidor, sí, exacte. Per pescar xarambeco o volantí, les clàssiques pesqueres de la Costa Brava, era un gran pescador, un home que no era de terra, era pintor d'ofici, escoç català, i un altre que treballava a la Safa, en Pito Marquès. En fi, pesques que han desaparegut, no són rentables, a part de que ja no hi ha aquest peix, no hi és. Tot el que és de 30 metres o 40 de fondària cap aquí, el que abans hi havia 10, i abans parlo de 20 anys només, de no, més de 20 anys, el que hi havia 10, ara n'hi ha un. O sigui, que és molt difícil d'atrapar un. Quan hi havia 10, n'atrapaves 8, 7, 6. Però ara, de 10, agafant un, és molt difícil.
0: Quina pena.
1: I totes aquestes pesques han desaparegut.
0: Moltes gràcies. Avui tenim que abreviar una miqueta, sí, perquè tenim el programa molt atapeït. I fins sempre.
1: Fins sempre.
3: La taverna dels diumenges al matí.
4: I ara, tot seguit, us presento una nova versió molt diferent de la gavina del mestre Frederic Sirès. Acompanyats al piano, ens ho canta el grup Palamosí, Cant de Taverna.

0: fill t'ha fet un barco que navega pel carrer.
1: Bravo. Bé, això és viu i directe. Tenim aquí amb nosaltres en Pep Berguedà. Hola, benvingut,
2: bon
1: Pep.
2: Bon dia.
1: Hem començat amb el...
3: Bon, un vaixell, el vaixell imaginat, sí.
1: Un vaixell imaginat, anava sí. a dir jo un vaixell de suro.
3: Sí, no.
1: Massa evident. Benvingut una vegada més. És una vessant... Bueno, ja et vam tenir una vegada sol, ve d'aquí sí. fa un temps, però després t'hem tingut amb les altres formacions a les quals participes,
3: sí.
1: Versus Blauet, versus Bella Lola, amb
3: sí.
1: V baixa,
3: sí.
1: però bé, tu tens la vessant de cantautor, en el sentit que tu composes, t'heus interpretat també altres sí. peces que potser no són del tot teves.
3: Bueno, puc fer versions, també.
1: Versions, sí. etcètera.
3: No? Diversions.
1: I bueno... és una relativa novetat.
3: Bueno, és molt, molt relativa.
1: Eh? Una relativa novetat. Almenys en el nostre programa, sí. encarar-ho així, de la qual cosa ens n'alegrem i t'encoratgem, perquè bueno, hi ha moments musicals expressius que a vegades és molt, molt personal. Això no es pot harmonitzar ni es pot portar allò amb un tempo de, ara entre aquest, entre l'altre. No, això és com ho sent l'autor. Sí, ja no xerro més, que m'enrotllo.
3: Clar, sí que t'enrotlles.
1: Però
3: sí.
1: molt.
3: He vingut, m'estàs fent l'entrevista a mi, no?
1: I l'estic fent jo, l'estic fent jo. Sí, és un defecte de fàbrica, això.
3: Sí, prova. Sí, no, això, escolta, això no, és relativament, sí, relativament novetat, però molt relativament, perquè jo tota la vida, des de molt petit, que he fet cançonetes i cançons i he anat fent coses. El que passa és que, esclar... posar-ho de cara al públic no és massa rentable, i a mi com que m'interessa rentabilitzar una mica el que faig, més que res per poder viure, doncs bueno, he anat per altres vessants que no eren el de cantautor. El de cantautor ja se sap que és molt complicat guanyar-se una mica les garrofes. Aleshores, bueno, jo he anat fent coses, i ara mira, m'ha vingut, i hòstia, a veure si em moro i no he exercit de cantautor. M'ha vingut com un, saps?
1: No, però mira, lligo una miqueta perquè és molt recent converses que hem tingut
3: sí.
1: de que bueno, tu com a músic professional comentava, recordo una frase teva de que fa anys quan altres companys que estaven amb altres estils musicals els parlaves de maneres, doncs semblava que coi, maneres
3: sí.
1: com un
3: sí, sí.
1: com un d'això menor, no?
3: Sí.
1: Però ara, pues, bueno, per la crisi, per el que sigui sí. pues la manera té un lloc i hi ha més grups de maneres que mai i es fan sí. molts concerts de manera que jo també flipo a aquest nivell, no?
3: Sí, sí.
1: Però vaja, vull dir, el teu estil, la teva manera de fer, pues, el sol surt per tothom. I aquella dita antiga de renovar-se o morir, ho diuen, de cada emprendre projectes, coses i tal, bueno, s'ha de provar tot.
3: S'ha de sumar, no? S'ha d'intentar sumar. I sí, guaita, si no et fa falta una cosa, o sigui, si no et fa falta comercialment, i tu la fas per plaer, doncs, Si no has de necessitar-ho, doncs perfecte, ho pots anar fent. Que després és rentable, millor.
1: No, però artísticament vull dir...
3: Però això,
1: dir,
3: per l'ego va bé, no?
1: No, però a més d'això, que està sí. molt bé... No, però també hi ha... A vegades hi ha situacions, hi ha unes possibilitats de... Digue-li convencions, digue-li en un teatre, doncs, una sèrie de concerts, una sèrie de coses, que vull dir que a vegades la gent no visualitza bé un grup de maneres i troben més adient, doncs jo què sé, diferents formats, digue-li de cafè teatre, de lo que sigui. Jo ara estic veient, potser perquè bueno, molts d'aquests hi van també gratis també, però estic veient molt que s'adona molt a espais, a racons de, digues, llibreries, digues bars, restaurants, cafeteries, que hi ha formats poètics i tal, on entremig hi ha incursions de cantautors o de música tradicional.
3: Sí, Sí, sí, bueno, sí. És veritat, no sé no què anava a dir, però és que com que ja m'he perdut.
1: Sí, doncs m'ho dius cantant,
3: Sí. Bueno, faré una cançó, ara ens hem de posar còmodes, com que és diumenge i tal, ens fa aquella mandra i tal. Ens posarem còmodes, ens posarem una mica tontets i li farem una cançó al cabell. Una cançó que es titula El teu cabell, i bueno, més o menys diu, podria dir així, a veure com ho fem. És una mena de bolero, A mi m'agraden els boleros, m'agrada més que agradar-me els boleros, m'agrada fer-los.
1: Molt bé.

0: Lulé.
1: Magnífic, eh? Pura poesia, eh?
2: La taverna m'enamora.
0: Estem una miqueta amb la taquicàrdia. Estem a les acaballes del nostre programa. Bé, desitjar-te molts èxits en aquesta vessant. Saps que aquí pots venir quan vulguis, mm-hmm. cantar quan vulguis, xerrar, si et deixo. Sí, sí. M'agrada. Sí. Doncs, bueno. I ens acomiadem. Sí. El programa l'ha produït, l'ha fet tot l'equip de la taverna, i en Pep s'acomiada cantant?
3: Sí, una cançó, perquè una cançó que és un tango que vaig fer fa molts anys, que diu que bé que estem aquí cantant cançons.
0: De conya.
3: És... A veure, m'hauríeu d'ajudar ràpidament a dir que bé que estem aquí cantant cançons. Som-hi, va. Que bé que estem aquí cantant cançons.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes! Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra. El bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
3: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
2: Més informació a visitlescala.com.
4: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
5: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
4: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
5: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.

0: a l'illa de Borneo, situada al sud-est asiàtic, hi ha la muntanya Kinabalu, la muntanya més alta de la regió i una de les destinacions turístiques més populars de Malàisia. Però a més de la seva imponent bellesa, la muntanya Kinabalu alberga un fenomen fascinant, una de les majors diversitats de plantes carnívores al món. S'han identificat almenys 5 espècies de plantes carnívores en aquesta muntanya, incloent-hi la famosa Nepeles rajà, coneguda pels seus grans gerros que poden arribar a capturar i pair petits animals. Aquestes plantes han desenvolupat adaptacions úniques per a sobreviure als sòls pobres en nutrients de les altures del Mont Kinabalu. Les seves fulles han evolucionat en forma de gerros que contenen líquids atraients i enzims digestius, permetent obtenir els nutrients necessaris per al creixement a partir dels insectes i petits animals que cauen als seus paranys. La presència d'aquestes plantes carnívores a la muntanya Kinabalu és un testimoni de la increïble diversitat biològica que es troba en aquesta regió, convertint-la en un lloc fascinant per als amants de la natura i la botànica.
1: I parlant d'emocions.
2: 16.
3: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
4: Ole!

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació...

0: Cuc que viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el Cornamusà amb Olot.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
1: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Suriol i les seccions dites i refranys, els remeis de l'ermità i les cançons que tornen. I tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
1: Però ara és el moment del reportatge central. Marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornamusà.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó.
4: Ràdio Vila-sacra.
1: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornamusà, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornamusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el Cornamusà ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals, i manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys, ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornamusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvar Borrell, president de l'Associació El Tiler, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del cornamusà i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornamusa, i en concret el sac de gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
5: Sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les quatre localitats on en totes les festes surt a tocar una copla de tres quartans o de ministrers acompanyant, doncs, la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y, i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests quatre municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de sac o estan fent estudis superiors de sac, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el sac, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el sac de gemecs, sinó en el bot aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
1: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusà Han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
5: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions

0: celtes, la cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local, o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada, o que fan doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca podem trobar grups doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
1: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també reflecteix el festival.
0: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes, com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si en comptes d'auto-odiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i, lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument, i és motiu d'orgull. El segon que passa és que, si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim doncs, donar oportunitats als secaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
1: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
0: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que sonen estrany i que no són interessants de veure, on hi ha un sac màgic que es diu Música Catalana, on hi entren tots els artistes de tots els estils pel sol fet de parlar la llengua, i que hi ha molta gent, es veu que aquesta etiqueta ja no li crida i que no hi entrarà mai, llavors, en aquest context, la música d'arrel, doncs, juga un paper complicat. D'entendre que aconseguir que el públic es fixi en el que fem nosaltres és una feina titànica. Aleshores, nosaltres el que intentem és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sac de gemecs, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb Elèctrica d'Arma, amb la Ludwig Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Pol·len, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat, doncs, a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics i ho fan no perquè realment els interessi la música sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or. Però ara mateix el que hem de fer és intentar trobar propostes que aquella gent que no vingui convençuda s'ho passi d'allò més bé. I crec que ho estem aconseguint. Passa que és complicat que la gent faci el pas.
1: I enguany, el festival arriba a una xifra simbòlica. Són 35 anys de trajectòria. És una bona oportunitat per mirar enrere, però també per projectar-se cap al futur.
0: Si hem de fer una retrospectiva històrica, el Cornamusam jo el dividiria en tres fases. La primera serien els primers 20 anys de vida, on els organitzadors són joves, els sacaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no els reca pujar Olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010. És fàcil portar grups de fora i es munten certs memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornamusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans, el festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició paga més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, també amb els concerts de xeremies o de propostes de Vall de Bot que trobarem, doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
1: Moltes gràcies a Àlvar Borrell per atendre els micròfons de Festa Festo. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
1: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes. Enregistrat en directe al darrer Cornamusam per Santa Mandra i els Ministres d'Olot.

0: Ministres d'Olot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. És l'Emma Robres, que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mon Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells que coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa, i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Suriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1er de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de Castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'Agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'Agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els Laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música, en aquest cas una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
0: Festa, festa. I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell ja es deu capbussar allà als arxius del Festa, festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa, festa, Gran Reserva.
5: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
6: Festa, festa!
2: El mot casteller.
5: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
7: Segons l'Enciclopèdia Catalana, fer la veta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o aus o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És un moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixerangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxic. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sant.

0: Acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels Remeis de l'Ermità.
1: Festa, festa.
2: Els Remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí. El verí del fibot de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la mateixa abella, que va molt bé pastar una mica de terra en vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. Pel que fa a la gelea reial, s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions de les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, l'ermità dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll edulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut. Us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de sabidoria en cada secció. Aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
5: Festa, festa.
6: Cançons que tornen.
5: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
7: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
8: Em sentia i li deien al meu pare, tan xiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. Al meu pare se li posaven tots els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia el Show de les Dos i allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria, i que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. Jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviré, clar que m'atreviré, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I jo dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pivot com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el Metres de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
7: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec el gran show de les dues de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lloa Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: se'n va anar primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el Bèlit.
2: Festa, festa.
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Copani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
6: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com es juga. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl. Dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
5: Però aquest joc no és perillós?
6: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
5: Per què va desaparèixer?
6: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
7: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
2: Festa Festa!

0: una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui, a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, a Fra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que van fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, i ens acomiadem els qui hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Morenet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brotons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adeu.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
2: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
1: Més informació a visitlescala.com.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
6: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
7: Volar sempre ha estat el somni de la humanitat. Però tots els intents per emular els ocells fets abans del segle XVIII van acabar amb resultats desastrosos. Posar-nos unes ales artificials als braços no ens eleva ni ens manté flotant a l'aire. I els que ho provaven acabaven a l'hospital o al cementiri. Els primers homes que van aconseguir volar, els primers aeronautes de la història, van ser els germans Montgolfier. Dos francesos que van fer volar un globus aerostàtic. Havien constatat que l'aire calent és més lleuger que el fred i ho van aplicar a un globus de tela. Era el 5 de juny del 1783 i van fer possible el vell somni de la humanitat. Per fi, podien volar. Però com s'ho van fer? Quin és el principi pel qual vola un globus aerostàtic?
8: Jaume Estela, enginyer industrial.
9: El globus aerostàtic és capaç d'enlairar-se pel fet que l'aire calent és més lleuger que l'aire fred. Això fa que l'aire calent floti pel damunt de l'aire fred. Com aconsegueixo l'aire calent? Doncs amb un cremador. Els globus el primer que fan és començar a escalfar l'aire que hi ha dintre d'aquesta lona que no el deixa escapar.
7: I quan s'hagi inflat d'aire calent, serà més lleuger que l'aire de l'entorn i, per tant, s'elevarà. Només ens caldrà lligar-hi una cistella per ficar-nos-hi i podrem volar. És, de fet, el mateix principi pel qual floten en l'aire els globus que es deixen anar en una celebració. Aquells que pugen de pressa, perquè estan plens d'un gas més lleuger que l'aire. Però el problema del globus aerostàtic és que no es pot dirigir ni comandar. Està a mercè dels capricis del vent. Calia disposar d'algun artilugi que fos dirigible. I així es va anomenar, al segle següent, un nou aparell, el dirigible Zeppelin. Un globus amb forma aerodinàmica, amb una cabina incorporada i amb un motor de combustió i una hèlix que sí que es podia dirigir a discreció. Tot i això, no va ser fins a l'entrada en escena dels germans Wright que es va fer volar un aparell més pesat que l'aire. Un avió. Era el 1903 i van aconseguir el seu famós vol de 250 metres en un minut de durada. Com s'ho van fer? Per què pot volar un avió? No heu fet mai la prova de treure el braç per la finestra del cotxe i notar que se us eleva? El secret està en la forma de les ales. Si n'observeu una mirant-la des de la punta cap al fuselatge de l'avió, veureu que la part de dalt de l'ala és abombada i la de sota és recta. Per tant,
9: quan l'aparell avança cap endavant, a gran velocitat, l'ala talla l'aire i en fa passar una part per sobre i una part per sota. Bé, com que la quantitat d'aire abans de l'ala i després de l'ala ha de ser la mateixa, la massa d'aire que ha hagut de passar per sobre de l'ala ha fet un recorregut més llarg que la part d'aire que ha passat per sota de l'ala, per al final trobar-se un altre cop. Si ha hagut de recórrer més distància en el mateix temps, ho haurà hagut de fer de manera més ràpida. És a dir, l'aire que passa per sota de l'ala ho fa amb una pressió més alta que l'aire que passa per sobre de l'ala. Això és el que s'anomena efecte Venturi.
7: I és aquest efecte Venturi el que fa que l'aparell s'enlairi per més pesat que sigui. Això sí, és clar. Com més pesat sigui l'avió, més velocitat li caldrà per enlairar-se. Però un cop aconseguit, ja només cal mantenir la velocitat perquè l'efecte es vagi mantenint i, per tant, l'avió vagi volant. De fet, la idea ja la va concebre el genial Leonardo da Vinci a la Florència de finals del segle XV, 400 anys abans. El problema de Leonardo va ser que mai va disposar de mecanismes que li permetessin agafar prou velocitat per enlairar gran cosa. Els cavalls de carreres no donen per tant. Després vindrien l'autogir i els helicòpters que volen pel mateix principi que les ales dels avions, però girant-los sobre la cabina. Per això no els cal impuls ni velocitat. De l'aviació a la posada en òrbita d'altres nins hi haurà un sol pas. En parlarem aviat.
3: Digue'm.
10: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
1: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que doncs, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat arribar a ser un suïcidi consumat.
0: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. També s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
2: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.
3: Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

0: Vine a la 30ª Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Soc i a Jana. El cos, els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, tu torno a repetir. Joana Mandes.
3: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llumet. Ha sortit, és el sol dins la nit. Dofí, punxet i serral.
4: El conill. Conill, per què tems el temps? La feinada està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupila. Tempera quart.
5: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia popular catalana.
6: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
7: per tu
8: i per tots.
7: Escolta'ns,
8: t'agradarà, amb molta il·lusió,
6: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: professor que feia classes per obtenir el nivell C2 de català es va trobar que els alumnes estaven molt encallats en una errada fonètica. Deien que estudiaven pel C2 de català, la qual cosa els hi feia perdre tota la credibilitat. El C2 és el nivell més alt que pots acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català, però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D.
1: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

Si vinguessis amb mi a barquejar, aniríem al Cap de Begur, a la punta d'Esmut o fins a Cap Rubí, si en la barca volguessis venir.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Aquí Matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.
2: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
3: Al càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
2: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
3: Fes la teva reserva a càmping Mas Sant Josep.

Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
5: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
6: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
7: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
6: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
7: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
6: Fa temps que empreses d'energia estan interessades a tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
5: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
8: Hi haurà un administrador que, amb el suport del Col·legi Professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala...
8: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.
10: Informació, música, entreteniment. A punt per dir sí? Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades de l'ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any. Neus Aldeguer.
2: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. La Sahara és una de les més de 1.400 víctimes d'aquesta desnutrició només en aquest inici d'any.
3: Quan ens van desplaçar, la situació es va tornar molt dura. Jo estava embarassada i em van portar a l'Hospital de Nasser amb Metges Sense Fronteres. Em van dir que havia patit malnutrició des de l'inici de l'embaràs. Ara el meu nadó té 3 mesos i no puc donar-li llet. He de comprar llet de fórmula i no tenim diners per pagar-ho.
2: L'altre sector de la població més afectat per la crisi de desnutrició han estat els més petits. Metges Sense Fronteres ha atès gairebé 5.000 nens en poc més de 2 anys. Malgrat l'alto el foc que es manté des de l'octubre, en el que portem de 2026, gairebé 400 menors han hagut de rebre tractament alimentari especialitzat, el 35% dels quals presentava desnutrició aguda greu. A més, amb una taxa d'atur del 80%, l'organització alerta que, tot i l'entrada encara restringida d'ajuda alimentària a la franja, la situació es podria tornar a agreujar, ja que moltes famílies no poden accedir als béns essencials per combatre la desnutrició. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
4: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
2: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Sentim la comunicació local.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Hola a tothom! Mec!
3: Ostres!
2: Ens han preguntat si el signe d'interrogació inicial
3: Ràdio
2: és correcte en català. Perquè a l'escola ens van dir que només es posava en castellà, però en alguns llibres en català el posen. A veure, és cert que a la tradició d'escriptura catalana aquest signe no se sol posar. Les preguntes es marquen amb un signe d'interrogació al final. Ara bé, hi ha un cas en què generalment tothom accepta l'ús del signe d'interrogació al principi i és a les preguntes molt llargues, de dues línies o més. Ara bé, així s'ajuda el lector a veure que allò tan llarg és una pregunta i comença en tal punt. També és cert que alguns filòlegs defensen l'ús d'aquest signe en absolutament tots els casos, igual que es fa en castellà. O sigui que si posant aquest signe, per molt que no formi part de la tradició catalana, fas que la lectura sigui més senzilla, el pots posar sense remordiments.

irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

Recordem que hi ha diferents telèfons, gratuïts i confidencials, i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana se'n passen coses, coses bones.
3: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
4: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Radio Vilas Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: 100% Empordà.
2: Hola a tothom. La paraula sororitat és relativament nova. Es va incloure al diccionari el 2020. En català teníem la paraula fraternitat, que volia dir germanor. Però fraternitat ve de frater, que en llatí volia dir germà, en masculí. Quan el feminisme va viure un auge, va sortir la necessitat de posar el nom a l'ajuda que les dones ens havíem de donar mútuament. Per això es va crear la paraula sororitat, en contraposició de fraternitat. Sororitat ve de soror, que en llatí volia dir germana, en femení. Per tant, la sororitat és la germanor de les germanes de les dones.

0: Radio.
1: Encara no te n'has enterat?
2: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
3: T'hi apuntes?

0: Buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fer-se mal o trobar-se malament pel carrer són situacions incòmodes que poden viure els més petits. Per poder-los ajudar, neix Fes un truc, una campanya que els permet telefonar a alguna persona que els pugui ajudar a través d'un establiment adherit. Miquel Samper és conseller.
2: Doncs que els nens, quan tinguin una necessitat, nens i adolescents, com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, que hagin perdut, doncs, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç, doncs, es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, doncs, a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
1: De moment, 5.000 establiments de tot Catalunya ja s'hi han adherit, 600 dels quals són a Lleida.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, ha trucat la meva cosina. Jo també tenia intenció de trucar perquè no tinc solament neguixos de parents que eren pastissers. Jo sóc, vaig néixer amb l'Armentera, que és, el poble, és un poble molt a prop d'aquí. I allí hi tenia el meu avi, que es deia Miquel, el meu cosí germà, que es deia Antonio, i el meu cosí germà, que es deia Miquel també, Miquelet. I tots van ser pastissers. Teníem forn propi, que era meravellós. Molt bé, vinga, doncs moltes gràcies.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Què farem avui?
2: Anirem a l'Àfrica a veure els zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
1: Ja bé! Arriba el tatano!
3: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai, ai.
6: I ara?

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programa.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programa.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
7: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
8: La rondalla de mossèn Salvador al Palau del Bisbe. Mossèn Salvador, el rector de Rocacorba, va anar a visitar el bisbe, perquè abans els capellans hi anaven. I va anar a peu i va arribar al palau a les 2 de la tarda. Què vol? Vull veure el senyor bisbe. Aquestes hores no pot ser, és l'hora de dinar. Vinc de Rocacorba a peu. Avisen el bisbe que estava dinant i li diuen que el rector de Rocacorba el vol veure. Que passi, va dir el senyor bisbe. Mossèn Salvador va trobar el bisbe entaulat amb altres comensals i el bisbe li diu: quines novetats em porteu de Rocacorba? Doncs que hi ha hagut un enterro, un bateig. I res més? Sí, mireu, una truja de cant mitjà ha agudellat i ha tingut 13 agudalls, però hi ha un problema. Quin problema hi ha, mossèn? Doncs que la truja només té 12 mamelles. I doncs, com s'ho fa aquest godall, que els altres se n'atipen? Com s'ho fa, excel·lentíssima? S'ho fa com jo. Mira com els altres s'atipen. Aleshores el bisbe va reparar que mossèn Salvador encara no havia dinat i va fer portar un plat al popular mossèn de Rocacorba.
7: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
8: El procurador mentider. En Josep Rovira em comenta: el procurador de Can Sala, de Granollers, de Rocacorba, en deia de l'alçada d'un campanar. Deia que veia les gallines que barrigaven dalt a baix del far i que, si hi havia foc al far, des de casa seva, estant de Granollers, de Rocacorba, podria fer-se una torrada. Un dia es veu que va anar a caçar al clot de replans. Carda un tiro a uns tudons que van petar l'aigua. Ell, a collir-los, es va emplenar les butxaques de peixos. Després es va voler aguantar una branca i va agafar la pota d'una llebre. Les històries contades per en Josep em fan pensar en els modismes d'en Miral de la Palma d'Espinavesa, a l'Alt Empordà, que va recollir Cel Gomis, també a l'Alt Empordà.
7: Rondalles a peu d'escala.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya. Serà el pròxim 6 de juny. Ens ho explica la Sara Riera.
2: La idea de forma castellana va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. I si Saez, portaveu de la plataforma.
3: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge, i a poc anem apujant, no, esferes com més de definitòries.
2: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
3: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina, és a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
2: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que com a mínim el preu s'ha doblat, i això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
5: Què vols dir?
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
7: És així i ja està.
8: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Les caramelles. Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goig dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca, de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella, i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba el punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.
2: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
3: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
2: Més informació a visitlescala.com.
4: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Hola a tothom. Per fer referència a un estat d'ànim, en comptes de dir tinc un bajón, es pot dir estic fosa, tinc fluixera. En molts casos, la fluixera ens hi va molt bé, però en la majoria de contextos ens hi va encara més bé una onomatopeia. Xof. Avui estic xof. I ara ve la pujada. Quin subidón! Que no, cordons! Quina eufòria o quina flipamenta! Sí, flipament ens ve de l'anglès, to flip, però amb aquesta terminació en menta, tan col·loquial i tan catalana per formar noms. Acaloramenta, empipamenta, ens és irresistible. Feu el favor de no traduir literalment ens hem enfilat o engorilat.
1: Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de noms propis? Per exemple, durant el segle XVII va existir un francès sense el qual, avui dia, els canelons de Sant Esteve no serien tan bons. Estem parlant de Louis Béchamel, inventor de la salsa béchamel i amant de la bona cuina. També hi ha altres paraules com decibel, creada per Graham Bell, la paraula tàper, d'Earl Silas Tupper, o Alzheimer, que ve de Lois Alzheimer, descobridor de la malaltia.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: L'any passat va morir gairebé 5 milions de nens al món abans de fer els 5 anys. La xifra de morts inclou 2,3 milions de nadons acabats de néixer, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut i altres agències internacionals. Un 58% de la mortalitat infantil es concentra a l'Àfrica. Entre els nadons, la majoria de les morts s'atribueixen a complicacions en el part, sobretot quan són prematurs, i a infeccions. Més enllà del primer mes de vida, la malària és la principal causa de mort, amb un 17% dels casos. L'OMS assegura que la mortalitat infantil s'ha reduït notablement en els últims anys, però que cal invertir molt més en vacunació, en l'erradicació de la desnutrició i l'atenció qualificada als parts.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora. K25.
2: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Imagines tu quantes coses m'he perdut. Doncs, una cosa molt especial que et reconforta. Bona nit.
4: Si quieres oír todo.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

parlant de la cançó La dama d'Aragó, coneguda per la gran majoria de tots els catalans, és possible que l'origen d'aquesta cançó de La dama d'Aragó sigui grec, segons diuen alguns estudiosos, perquè altres diuen que és d'origen castellà. Té un parentesc amb una altra balada bizantina, de la que potser n'hi han unes 50 versions més. Bé, potser el que cal pensar, o penso jo que és més lògic, és que en aquelles èpoques les cançons viatjaven molt, els trobadors doncs es movien en vaixell, o bueno, els que podien, els més desgraciats es movien caminant o amb un burret, però era lògic que hi hagués també un intercanvi, com diuen, de les cançons, d'estrofes i de ritmes. Per això hi ha altres persones que diuen que aquesta cançó no té cap relació amb Grècia, que pot ser amb el nord de Catalunya, que evidentment també pot ser, o, com he dit abans, d'origen castellà i redifosa a Catalunya. Bueno, en tot cas, és una bellíssima melodia, una bellíssima cançó que tracta de l'amor impossible entre dos germans, encara que sobre aquest tema hi ha moltes variants, tant també amb la lletra, no totes diuen el mateix, com amb les notes, que poden haver-hi variacions, o també en els seus ritmes. Ha estat una cançó que han gravat en disc Dolors Lafitte, Maria del Mar Bonet, Jo Manel Serrat, entre d'altres. Escoltarem aquí una versió més apropada al folklore

0: vols viure? Tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: I parlant d'emocions...
1: 12. I a l'armari en tinc les sopes que són fredes com un glaç. Jo no me les menjaria, jo no me les menjaria pas.
2: Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A les portes d'una nova vaga general d'educació i just després que se sabés que els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les protestes d'educació, el sindicat USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el professorat i s'assegui a negociar. Asseguren que fa dies que esperen la trucada de la consellera Esther Niubó en aquest sentit. Ho ha explicat el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas.
2: És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous, amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per ser a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
3: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom. Edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: En 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona. Però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de floquet de neu, el goril·la albí, que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui dia el tema del floquet de neu, que li devem molt, perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres dos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí explica el cap de logística Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso más, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit, volia ser davanter, centre del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits.
6: Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
7: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, restar damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner, i ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
6: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Som terra de cultiu, de vinyes, de paisatge, de pagesia, de cellers, de gastronomia. Som terra de vins.

0: els catalans podríem ser el poble més feliç del planeta. Bé, si més no, això diu un estudi publicat a Psychiatry Research que revisa com es mesura la salut mental a diferents països. En canvi, però, segons l'índex de Nacions Unides, Espanya ocuparia el 30è lloc al rànquing de la felicitat mundial. Ei, 30è de 156 tampoc està malament, però podríem millorar. Què ens fa feliços? Què fa feliços als països que millor puntuen en felicitat? Si en algun moment podíem pensar en tot això, és ara.
1: 107 de la FM.
2: De tota la vida.
3: Us quedeu, oi?
1: Tranquil·lament.
0: Si us sentiu feliços, felices, o no, o voleu consells, o teniu consells per ser més feliços, o us sembla bo o dolent això de ser trentès de 156, per què no ens ho expliqueu a xarxes socials? Estem a Després del Col·lapse, en doble L, arroba Després Col·lapse, a Twitter, Instagram, Facebook i de més xarxes. Jordi Vila, Jordi, com estàs?
4: Doncs felicíssim de fer aquest programa.
0: Sí, sí. Haurem d'equilibrar. Jo llavors seré el que estarà apagat avui, seré el seriós i l'escèptic. I també tenim amb nosaltres la Sara Miñarro. Ella és investigadora de l'Institut de Ciències i Tècniques Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d'un paper, d'un estudi científic del que en parlarem avui. Sara, com estàs?
5: Molt feliç, gràcies.
0: Molt bé, doncs com que estem tots molt feliços i volem parlar d'aquest rànquing i de què fa i què no fa felices a les persones, què us sembla si arrenquem amb el primer dels reportatges que ha fet el Jordi? I va així. Sabeu que cada any Nacions Unides fa públic el World Happiness Report, que és l'índex de la felicitat global a tot el món. Aquest mesura com de feliços, o això diuen, se senten els ciutadans i ciutadanes de 156 països del planeta. Ara fa uns 3 anys que l'informe conclou que Finlàndia, allà dalt, és el país més feliç. A nosaltres, i el Jordi en particular, s'ha posat en contacte amb una de les institucions que elaboren aquest informe perquè ens expliquin com nassos s'ho fan.
4: Doncs sí, i ho hem fet amb The Earth Institute de la Universitat de Columbia dels Estats Units. Mm-hmm. Molt amablement ens han dit que ja no ens podien atendre perquè estan molt enfeinats a punt de publicar el nou The World Happiness Report 2021, que es farà públic coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat. Uh-huh. Això no ens va posar molt feliços, però nosaltres vam continuar. I per això vam decidir posar-nos en contacte amb la comunitat finlandesa a casa nostra perquè ens expliquessin el secret de la seva felicitat. Vam trucar a l'ambaixada de Finlàndia, que ens va donar 4 dades. A Espanya viuen entre 35.000 i 40.000 finlandesos, la majoria de la Costa del Sol, i 3.500 a les Canàries, que segurament són molt feliços. Clar. I a Catalunya, segons l'Escola Finlandesa de Barcelona, ens trobem només un miler de persones d'aquest país nòrdic, aproximadament. Uh-huh. Aquí tenim pocs finlandesos i finlandeses, però nosaltres hem parlat amb dues d'elles i la veritat, hem après moltíssim.
6: No lapsista tietenkin, miehistä. Puhutaan. Joku saattaa ymmärtää.
7: Mennään kohta laittamaan.
4: Eva, ¿qué tal?
7: Muy bien, gracias.
4: ¿Te sientes feliz?
7: Sí, yo diría que sí.
4: ¿Sí?
7: Sí.
4: ¿Cómo me definirías esta sensación de felicidad?
7: De felicidad. Pues para mí la felicidad es vivir en el momento, estar presente en el momento y aceptar, tener una tranquilidad.
4: Sois finlandesas y desde hace 3 años vuestro país es considerado por Naciones Unidas el país más feliz del mundo, según The World Happiness Report. ¿Pensáis que exagera este informe o no?
7: Pues en mi opinión sí, que me ha sorprendido un poquito.
6: En Cataluña, en Barcelona, a mí me ha parecido muchas veces que la gente no tiene mucho tiempo como para concentrar y buscar la felicidad, buscar, digamos, el aburrimiento a veces como para llegar a sentir quién soy yo, qué me gusta hacer.
4: Me gustaría que me explicarais, ¿no?, sobre el estilo de vida de vuestro país, ¿no?, de Finlandia, para entender, ¿no?, por qué está considerado el país más feliz del mundo en este momento. Sabemos que en Finlandia tenéis uno de los sistemas educativos más brillantes y más reconocidos en el mundo, uno de los países con menos policía por habitante y el país europeo con más bosques. Pero, ¿cómo es la vida en vuestro país?
7: ¡Wow! ¡Qué pregunta más
6: pues,
7: grande!
6: Mira, sí, yo, a mí me resulta, tal como decís, ¿no? La naturaleza, el aire puro, agua limpia.
4: ¿Se va con más o menos prisa que aquí?
7: Tienes Helsinki y el resto de Finlandia, entonces en Helsinki es, bueno, como aquí, pero yo diría que en el resto del país
6: yo diría 100% seguro menos prisa.
4: Somos unos estresados aquí, vaya. ¿A qué hora os levantáis? ¿A qué hora entráis al trabajo? ¿A qué hora salís en Finlandia?
7: Claro, la jornada laboral es diferente en Finlandia, que la gente suele acabar el trabajo a las 4. Entonces, desde las 4 tienes toda la tarde para hacer cosas que te gustan. Entonces,
4: ¿Y a qué hora os levantáis?
7: Nos levantamos a las 7, a las 7 para trabajar a las 8. Se cena a las 5, a las 6.
4: Viatgem ara a la Universitat Aalto de Finlàndia per parlar amb Frank Martela, doctor en Filosofia i Ciències Socials. És un dels investigadors més reputats d'aquest país nòrdic en matèria de felicitat. Per Martela, un dels factors que fa que Finlàndia sigui considerat el país més feliç del món és un atur baix i un sistema de protecció social molt fort. A Finlàndia, l'efecte de la Covid-19 ha estat un dels més baixos d'Europa.
3: Una de les claus de la felicitat a Finlàndia és que la gent confia en el govern. La clau és que hi ha seguretat per les coses més bàsiques de la vida. No importa el que passi, perquè el govern cuidarà de la gent de Finlàndia en el cas que tinguin problemes econòmics. Hi ha altres factors com la connexió amb la natura. Els infants poden tenir accés a jugar a molts espais verds i això té un impacte positiu per la gent de Finlàndia. Els finlandesos i finlandeses accepten que les dificultats formen part de la vida.
4: Si me decís que me vaya a Finlandia, ¿cómo es que vosotras habéis venido aquí a Barcelona?
7: Yo vine hace 10 años a hacer un intercambio de estudios el año de Erasmus y me enamoré de la ciudad y quería quedarme aquí. La gente, a ver, es más sociable, más abierta.
4: ¿Se vive más en la calle aquí que en Finlandia?
7: Sí, mucho más aquí. Allí no existe la vida así, en este sentido.
4: ¿Qué es lo que más echáis de menos de Finlandia?
6: Si tengo que decir algo que extraño, de verdad, es sauna, obviamente.
4: La sauna. ¿Y tú, Eva?
7: Sauna, sí, yo también lo extraño mucho.
4: ¿Por qué?
7: La sauna, la naturaleza, la sauna es... Es que es un sitio donde puedes relajarte. Mis padres se van cada noche, casi cada noche. Es que es muy típico.
4: A la sauna. ¿Y se comparten pareja o con amigos o con amigas?
7: Sí, es que todas las casas tienen sus propias saunas, entonces en familia.
4: ¿A cada casa tiene su propia sauna?
7: Sí,
6: aunque sea un apartamento, sí.
7: Sí, aunque sea un apartamento, en los apartamentos también.
4: Es decir, que para ser más feliz aquí me tendría que poner una sauna en mi casa.
7: Sí.
6: Pero ¿sabes qué pasa? Entre semana más con familia y fin de semana con amigos y haces horas, es como una ceremonia, ¿no? Haces...
4: ¿Cómo se diría que seas feliz en finlandés?
7: Olka onnellisia.
4: Pues eso.
0: Bueno, Jordi, ara estic meravellat de que no estiguis participant en aquest programa en un dúplex des de Helsinki després de sentir aquest reportatge. Hi ha una cosa que contrasta fortament... Ara no vull baixar-vos el to, però tu estaves feliç i jo faig l'altra banda avui. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, ho deia a l'entrada, no? Que, per exemple, hi ha un estudi recent on trobava que les persones, de fet, que viuen al sud d'Europa i esmentaven Catalunya particularment, tenien un benestar mental superior més gran als que vivien al nord, també indicant Finlàndia, no? Clar, a què separava aquests dos estudis? Doncs el primer és del World Happiness Report, però aquest darrer, el que troba que al sud d'Europa sembla que les coses estan millor, és parlar del benestar mental, de com la gent se sent si està més feliç o no. I aprofitant que tenim a la Sara Miñarro aquí, m'agradaria preguntar-li per un estudi que vareu fer recentment i que també trobava coses que contrasten d'alguna manera amb aquesta superfelicitat nòrdica i finlandesa, no? Sara, què vau trobar vosaltres?
8: Bueno, el nostre estudi el que va fer va ser mirar...
5: a, bueno, mesurar els nivells de felicitat sí. a països molt pobres on no es fa servir gaire els diners. I vam fer una mena de gradient i el que vam trobar, de fet, va ser que els països menys monetitzats, és a dir, menys depenent dels diners, eren igual de feliços que els països escandinaus, que són els més feliços.
0: I quan dius que no fan servir els diners, vull dir, s'ha de viure, no? Vols dir economies on s'intercanvien coses o són economies més de subsistència? Vull dir, quin pot ser el rol dels calés, dels diners?
5: Sí, són països on no hi ha hagut una onada de la industrialització sí. i, per tant, encara viuen una economia de subsistència. És a dir, que pues, en comptes d'anar al súper a comprar el sopar, doncs se'n van a pescar amb la seva canoa, pesquen quatre peixos i fan el sopar amb la seva família, o es van al seu hort que tenen i cuinen. Mm. Llavors, no necessiten els diners per tenir les cobertes, les necessitats bàsiques.
0: I jo el que em pregunto és, de què són símptomes els diners? Quines diferències hi ha entre aquestes cultures? Vull dir, no és el fet de que si li dones un maletí amb $2 milions a aquest pescador passi a ser infeliç. Hi ha quelcom a la societat, als seus valors, a com desenvolupar la seva vida, que el fa més o menys feliç, no? Per exemple, com mesuràveu vosaltres aquesta felicitat? Què els hi preguntàveu com...
5: Sí, doncs, per mesurar la felicitat ho vam fer amb tres mesures diferents, per tenir com més robustesa l'estudi, no? Llavors, primer vam fer servir la mesura més estàndard del món, que és la de l'avaluació de la teva vida, que li preguntes a la gent, en una escala de l'1 al 10, sí. com de satisfet estàs a la teva vida.
0: A la teva vida?
5: Sí, amb la teva vida.
0: Mm. Llavors, Jordi?
4: 9 sobre 10.
0: 9 sobre 10.
4: Ara mateix. En global, potser una mica menys, però avui, sí? precisament, estic alt. Sí,
0: vale, sí. Vale. Aquesta és la meva mesura.
4: Sí, sí.
0: D'acord.
4: Sí,
0: llavors, tenim el Jordi a 9 de 10. Què més li preguntaríem?
5: Després li preguntaria la segona mesura, que és sobre el dia d'ahir. I aquesta és una mica més complexa. Llavors li faria una sèrie de preguntes. Per exemple, en el dia d'ahir, si te'n recordes de tot el dia, vas estar feliç durant el dia d'ahir?
4: Bueno, vaig tenir moments de tot. Vaig tenir alguns moments.
5: Sí o no?
4: En general, un 60%. Sí, més tirant així que no. Sí,
0: vinga.
4: Sí.
5: Llavors, després et preguntaria, durant el dia d'ahir, vas estar preocupat?
4: En algun moment.
0: Qui té fills no pot no preocupar-se en algun moment del dia.
4: Sí, és veritat. En algun moment sí. També sóc una persona que potser es preocupa més del que caldria.
0: Rumia.
5: Vale. Llavors et faria tres preguntes d'emocions positives i tres preguntes d'emocions negatives i llavors faria a la mitja. I això és la segona mesura, no? Que es diu affect balance, com l'equilibri de les emocions
0: afectiu,
5: que has sentit.
0: Sí.
5: I després la tercera pregunta la vam fer trucant a persones que es van oferir voluntàries durant el dia en moments aleatoris i preguntant-los com se senten ara mateix. I llavors també vam fer un balanç de positiu o negatiu.
0: Com és això diferent de, per exemple, el World Happiness Report aquest? O és bàsicament el mateix tipus de consulta?
5: Sí, ens vam basar molt en el World Happiness Report per poder comparar-ho. El que passa és que ells fan servir una pregunta una miqueta diferent d'avaluació de la vida i el que publiquen en aquests rànquings que has mencionat abans són els de l'avaluació amb la vida, però ells també mesuren si llegeixes tot l'informe també mesuren les coses de l'affect, o sigui, de les emocions momentànies.
0: Tu com explicaries que Espanya estigués al 30è de 156 i Finlàndia al primer?
5: Bueno, hi ha diverses coses aquí. El que nosaltres vam trobar en el nostre estudi és que en els primers estadis de la monetització els països es tornen més infeliços. I després el que els altres estudis han trobat és que els països que són més pobres però monetitzats són menys feliços i va augmentant a mesura que es monetitzen, no? O sigui, que es monetitzen no, que són més rics. Llavors, una cosa molt interessant que han dit les noies finlandeses i que està molt en acord amb el que vam trobar nosaltres els hi vam preguntar on vam treballar què és el que els fa més feliços. I a les Illes Salomón, que són els més feliços del nostre estudi, deien coses com la meva vida o coses molt senzilles com passejar pel bosc o cantar, coses així molt, molt... que no tenen res a veure amb els béns materials, no? I m'ha sobtat que la noia finlandesa també ho deia, que passejar per la natura i fer coses així, tenir temps per tu i per simplement ser feliç.
0: Encaixa molt amb allò de la felicitat no és tenir tot allò que vols, sinó voler tot allò que tens, no? I sí. si ho simplifiques. Anem a fer una cosa, anem a parlar de tot això amb l'Aniol Esteban. Ell és biòleg marí i economista mediambiental. Durant 10 anys va ser el director de programes de la New Economics Foundation. Es connecta amb nosaltres per telèfon ara mateix. Doctor Esteban, què tal?
8: Molt bé, molt bé. Molt content de participar d'aquesta conversa sobre la felicitat.
0: Que bé. Escolti, la primera pregunta. Per què es crea, amb quin motiu, quin objectiu la New Economics Foundation?
8: Bé, l'objectiu del think tank New Economics Foundation no era altra que intentar canviar la forma amb la que fem economia. Mm-hmm. Una economia que no té en compte a la gent i al planeta, i construir una economia que tingui en compte la gent i el planeta, que era una mica el nostre eslògan. Vull dir, economics as if people and the planet matter, fent economia com si la gent i el planeta importessin.
0: I no sé si com a eina creen l'índex de felicitat del planeta. És així? Sí, ja. És instrumental per avançar aquest pensament?
8: Sí, una de les... va ser molt inspirador treballar a la New Economics Foundation. És una organització una mica peculiar, perquè és una organització que llença idees revolucionàries que molts cops estan per davant del debat públic, no? I llavors això fa que la gent et vegi com uns... estan bojos aquests gals, no?
0: Com per exemple?
8: Com per exemple, dir l'any 2000 o a finals dels 90 que s'ha de mesurar la felicitat i no pas el producte interior brut, bueno, a més del producte interior brut. O com, per exemple, dir que hem d'anar cap a una setmana de menys dies de treball,
0: sí.
8: O com, per exemple, parlar de les ciutats clòniques, no? I de la pèrdua de la riquesa del comerç local, que fa que els carrers principals i majors de cada ciutat cada vegada s'assemblin més, sí. No? I això són conceptes vam començar a crear, i el del Happy Planet Index, de la felicitat del planeta, el va generar el nostre company Nick Marx, que és un psicòleg i estadista, i va crear un índex que jo crec que és molt, molt, molt bo i per explicar quin és el problema i quina ha de ser la solució.
0: Quins són els reptes principals que enfronteu o que enfronta una organització com la New Economics Foundation o l'índex de la felicitat planetària? Perquè d'alguna manera crec que tots intuïtivament ho podem comprendre, inclús compartir, no? La idea de doncs estar feliç al cap i a la fi és més important que el que tinc a la compte bancària, però després socialment, i és un tema que surt i sortirà al llarg del programa diversos cops, al cap i a la fi hi ha una part d'aquesta felicitat, no?, que és determinada socialment. I si a la societat que jo estic el que mana és què tinc al banc o quin cotxe condueixo o etcètera, etcètera, això d'alguna manera també em determina, no? Com podem fer per difondre aquestes idees més o que siguin més efectives, inclús arribant un dia d'aquests, qui sap, a aconseguir-les, no sé si legislar o com a mínim afegir, no? Allò que deies tu al principi, no només mesurar el PIB, sinó també altres índexs com a mostra de salut social.
8: Sí, aquí hi ha moltes dimensions. La primera és que ara mateix les nostres economies s'enfoquen en generar una riquesa, una riquesa que està mal repartida, i en promocionar doncs el consum materialístic de les coses.
0: Yeah.
8: Una economia utilitza el recurs humà i el recurs natural per transformar riquesa. I el que hem de fer és posar l'economia com a mediador entre els recursos naturals i la felicitat de la gent. O sigui, hem de tenir una economia, un sistema econòmic i un sistema de funcionar que se centri en generar benestar i felicitat. Després, si creixem o no creixem, si consumim o no consumim d'una manera o una altra, això és tangencial. Però l'objectiu hauria de ser generar felicitat, amb la qual cosa això és un canvi de paradigma molt gran. Però a la pràctica, què passa? Que nosaltres com a persones doncs, tenim una sèrie de valors intrínsecs, més de compartir, més de ser generosos, més de fer el bé, i valors extrínsecs, més materialístics, més d'egoisme, no? Això coexisteix dins de la identitat de totes les persones. I ara mateix vivim en un món que apel·la constantment cap als valors més d'egoisme i de competició en lloc del de cooperar i ajudar. I per últim, l'últim repte que tenim, que és el que nosaltres treballem més, com a mínim ara des del meu nou rol com a director de la Fundació Marillas, que treballa per la conservació del Mar Balear, però que no deixa d'estar ubicada dins del sistema econòmic on treballem, és el de com visibilitzem els beneficis i els serveis que obtenim del nostre món natural i com aquests serveis contribueixen al nostre benestar i contribueixen a fer funcionar l'economia. Fins que no fem visible tot això, és molt difícil avançar.
0: Clar, estem en una situació bastant paradoxal, és alhora, no?, aquestes dues entitats incommensurables, no? D'una manera estem economitzant la biodiversitat, els recursos econòmics que en dona la natura, etc., per d'alguna manera justificar-la dins el sistema que ja tenim, i de l'altra estem intentant, no?, fer més flexible o més divers, més ric, el sistema de valors que ara mateix està regint, no? Una cosa que em plantejo és l'hegemonia del PIB. Històricament comença, no?, al segle XX d'una manera molt, molt marcada i protagonitza la segona meitat del segle en un context de després de les guerres, etcètera, no?, que s'havia de reconstruir. Penses que la crisi de la Covid a nivell global ens permet una oportunitat, si ho puc posar així, tot el sofriment que hem passat, si ens dona oportunitat de tornar a plantejar els valors que tenim? És a dir, si podem desbancar el PIB com aquest valor hegemònic?
8: Jo crec que la pandèmia i la Covid ens ha fet reflexionar. Ens ha fet reflexionar i jo crec que això podria generar una corrent que doni més força a indicadors alternatius al PIB. El PIB és un indicador útil que volem seguir, que necessitem i que seguirem calculant, però jo sempre dic que guiar-se només pel PIB és com conduir un cotxe que només et marca la velocitat però no et diu si el motor s'està escalfant o està en una bona temperatura.
0: Molt bona.
8: Seria una cosa totalment boja conduir un cotxe que només et dona la velocitat, no? Doncs el mateix hem de fer amb les nostres economies.
0: Clar.
8: El PIB ja el tenim, es calcula i es mesura i sabem les seves fortaleses i les seves debilitats, i ara el que cal és que surtin nous indicadors que es prenguin seriosament en temes socials i en temes ambientals.
0: Aniol, última pregunta que et faig i et lliurem. A nivell individual, a la New Economics Foundation s'estudiaran dos grans temes, diguem, vitals, no?, personals, personals i socials també, però potser un és la jornada laboral i l'altre és la soledat. Què en veu esbrinar?
8: Bé, jo crec que és molt evident i és al·lucinant que estiguem en el segle XXI i que amb tots els avenços tecnològics que hem aconseguit com a societat humana no hàgim aconseguit alliberar més temps per nosaltres. O sigui, que hem fet que amb aquest avenç tecnològic dels últims segles seguim treballant les mateixes hores per setmanes que fa dècades i centenars d'anys. Com és que el número d'hores que treballava la gent al segle XVI o al segle XVII és pràcticament el mateix del que seguim treballant ara? Hem estat molt dolents transformant la innovació tecnològica en temps lliure. I el temps lliure, el poder jugar a fet i amagar amb els teus fills, el passejar pel bosc, com ara comentàveu de la conversa, el prendre't unes canyes amb els amics, aquí és on està la felicitat, amb les relacions humanes. I és aquí, amb les relacions humanes i amb les coses poc materials. I és aquí on una situació de soledat, doncs, evidentment, crea un problema molt gran pel benestar i la felicitat.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Moltes gràcies, Aniol Esteban.
8: Gràcies.
0: Fins una altra. Sabeu que resulta que a l'Àsia hi ha un país que des de fa 13 anys, 13 anys, mare meva, mesura la seva riquesa a través de l'índex de la felicitat interior bruta. Índex de felicitat interior bruta. De què es tracta tot això, Jordi?
4: Doncs per explicar-ho ens hem de remuntar al 2 de juny de 1974, el dia de la coronació del quart rei de Bhutan, Jim Shinji Wangchuck. Durant el seu discurs de coronació, amb només 18 anys, ja va dir: la felicitat interior bruta és molt més important que el producte interior brut. És clar que va trigar una mica més de temps en fer-ho realitat.
0: Ho va fer realitat.
4: El 2007 ho va fer realitat.
0: Molt bé.
4: Un concepte que molt budista, aquest el de la felicitat interior bruta, que defensa doncs, un veritable desenvolupament d'una societat des d'un punt de vista material, però també espiritual. No? Per cert, que el 2007, l'economia de Bhutan, basada majoritàriament en l'agricultura, va ser la que va créixer més al món. I ara sí, sense més preàmbuls, us convidem a fer un salt en el temps. Viatgem a l'indret que es troba entre dos dels països més poblats del planeta, la Xina i la Índia, als peus de l'Himàlaia. Descobrim el país més petit del món, Bhutan. La Pilar Tirado és guia de viatges especialitzada en el sud-est asiàtic, impulsora de l'agència de viatges Centrix. Heu organitzat molts viatges a Cambodja i Laos i ara aposteu per obrir mercat a Bhutan. Fa any i mig vas a explorar Bhutan durant 3 setmanes. Com descriuries Bhutan?
9: Bhutan és un país, per a mi, únic. En el sentit de que oferís moltes coses que no pots veure en cap altre lloc. És un país molt petit, el tamany que té Bhutan seria el de Catalunya i les Illes Balears, és només de 750.000 habitants, però té molt, és un país molt muntanyós.
4: L'Adrià Grau, d'Altair Viatges, també va quedar impactat de la seva incursió a Bhutan fa 2 anys. Amb quina sensació et vas quedar d'aquell viatge de 18 dies pel que es considera el país més feliç de l'Àsia?
10: Només d'entrar a l'aeroport, la calma que es respira, ningú crida, no hi ha sorolls, no hi ha cotxes que piten. És un canvi total que no t'esperes, perquè no te fas la idea que pugui passar això en un país on tots dos del costat doncs, viuen realment amb una densitat de població i amb un caos constant. No?
4: Un total de 950 ciutadans de Bhutan van respondre 180 preguntes. El resultat va determinar que els veïns de Bhutan eren majoritàriament feliços, tot i no tenir molts diners. Des d'aleshores, la felicitat interior bruta de Bhutan es mesura cada 2 anys, com ens explica la Pilar Tirado, de l'agència de viatges Centrix.
9: Aquest índex de felicitat, per mesurar-lo, fan un qüestionari que passen a la gent, i en aquest qüestionari hi ha moltes preguntes, que és de com te trobes arropat pel teu voltant, per a tua família, té molt que veure això, però a mi són dos pilars, això és un, i l'altre seria l'atura.
4: Més del 70% d'aquest país està plegat de boscos, no?
10: I el 50% d'aquests són parcs naturals. Mantenen una normativa que estableix que el 60% de la superfície del país s'ha de mantenir com a boscos, no? I això jo crec que és un altre dels punts característics també dintre d'aquests aspectes de felicitat que ells mesuren.
4: Estem parlant de Bhutan, un dels països més petits del món, on fins al 1980 pràcticament cap turista arribava a aquest país i on la televisió va arribar al 1999. O sigui, han estat com molt, molt, molt aïllats durant moltíssim temps.
9: Sí, no havia conegut mai cap altre país que tingués interès per preservar els seus costums, la seva forma de vestir.
10: Si pogués ser, sí, m'agradaria tornar-hi.
0: Quin és el país més feliç? Com es pot promocionar la felicitat? Podré ser més feliç la setmana vinent? Sospito que obsessionar-se amb aquesta pregunta és quelcom que no ens deu conduir a ser més feliços, precisament. Jo, personalment, afavoreixo les tesis estoiques. És a dir, intento trobar allò de bo que hi ha en el que ja tenim. Però queda clar una cosa, i com a mínim això em fa més feliç avui, i és veure que al sud d'Europa, a Catalunya en particular, tenim millor salut mental, som més feliços, enfruïm més dels petits gustos que ens dona la vida. Potser és una canya, una terrassa, potser és el bon temps, potser és la cultura, definitivament és la gent.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900 200 250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el Golf Pèrsic, imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf davant de l'estratègica illa iraniana de Kharg. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
5: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
6: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: I tornaran a brindar per trobar-se demà i plantar-li cara al petit mediterrà, que els tornarà a estimar refugiant-se a les cales.

0: Escolteu una cosa, veniu a comprar, apunteu a la capital de la ceràmica, apunteu a la Bisbal d'Empordà, apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
1: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

0: condenarán.
1: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: El secret de l'amor. Rafel, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
5: Desgraciadament, la felicitat no existeix. No existeix perquè jo tinc dos morts. El gran i el petit. El petit se va morir en l'any 84, a l'1 de febrer, mateix dia del meu cumpleanys, desgraciadament. I el meu gran se va morir en 31 anys, fa 8 anys. El dia 25 de juliol, sí. No existeix la felicitat. Entre la parella, a plena felicitat, no. Perquè en deia jo, doncs sí, sincerament, estem molt bé, gràcies a Déu, que és l'únic que tenim, però...
6: Aquestes coses, si no... Si la parella no està unida, si la parella, una paraula, no té l'amor que té que tindre, no es poden superar. Nosaltres ho hem superat gràcies a això, gràcies a nosaltres dos, que estem units, que ens agradem, que ens hem agradat sempre, que ens hem agradat durant els 40 anys que estem, i gràcies a això podem subsuperar les males dates aquestes.
5: El meu petit va morir d'un tumor cerebral, que en seguida van dir que, si de vida que li van entrar d'això, van dir que no havia res a fer. Està un nen bé, un nen sa, un nen guapo, un nen... I el meu gran de leucèmia, però que va viure 2 mesos menys una setmana. Quan li van dir, Rafael, tu tens leucèmia, va durar res, 2 mesos menys una setmana. Són coses molt dures, és que... Però bueno, jo dic que la vida és així, si ell em deia mama, la vida continua i el que té sort de viure ha de viure, has de lluitar, mama.
6: Jo em passo jo, anem a dir-ho així. Jo m'he refugiat amb la feina, amb la meva feina, i he continuat treballant. Ara ja estic jubilat, encara que ajudo encara el meu fill, perquè l'he agafat el negoci. I m'ho passo així, o sigui que vull dir que amb feina i anar fent així, però ho passo interiorment, clar, interiorment està la professora va interior.
5: Cada un s'ho passa a la seva manera, mai a la vida, mai. Jo mai li a casa meva, els meus nens, clar, tenia els altres dos, mai, no m'han vist mai plorar, mai, i ploro cada dia, ara actualment ploro cada dia, però això ha sigut una cosa meva, perquè ells també ho senten, perquè quan va morir el seu germà un tenia 14 anys i l'altre tenia 15, llavors això ha sigut, ho passo jo. Jo mai a ell tampoc parlem del nen era el gran, un 93 que m'havia, però, o amb l'Òscar, parlem de l'Òscar i això, però ho passem nosaltres. No, ni jo l'he donat a demostrar a ell, ni ell m'ho ha donat a demostrar a mi. Cada un ho passem a la nostra manera. Perquè, clar, escolta'm, jo comprenc que és molt dur i ell també ho passa, així no puc amargar els que tinc al costat.
6: La independència de cada un, pues, es fa la seva, no? Sabem com fer-ho, encara que estem bastant units en el sentit de que parlem bastant d'ells. No és allò de dir, pues, no vull parlar d'això, no vull parlar, vull que s'oblidi, vull que... No, nosaltres no ho oblidem. I parlem del petit, parlem del gran, de lo que feien, de lo que no feien, dels estudis d'això, el meu fill gran, que era físic. I, en fi, això ens ajuda, encara que no us sembli, ens ajuda.
5: Les festes no estem sols, estem sols. En el sentit de les festes, ell i jo solets i ja està.
7: I parlant d'emocions.
8: 31.

el teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic, transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

0: Des de la ràdio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions al col·legi Seix d'Estanar.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els subjectors de consciència, ja tornem a estar aquí a una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño i això pot fer disparar aquest any les temperatures al planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024, quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai, un mes d'abril.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.
3: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire, se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
4: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Quan pagues els teus impostos, els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen a la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Seguim parlant de cultura.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Tenia debilitat per les monges.

Francesc Fontanella va néixer a Barcelona el 1622 i va morir el 1682 o 83, i que sapiguem això ja és molt. Sembla que a Perpinyà, on va viure a partir del 1652. Era membre d'una de les famílies més destacades de l'elit barcelonina i va participar en la guerra contra la monarquia castellana del 1640. Fontano, com es feia dir, escrivia teatre, poesia i sermó fúnebre. Era un temps en què es diu que les lletres catalanes estaven en decadència i ell era dels que feien el possible per demostrar el contrari. També feia els possibles per entrar al convent dels Àngels a Barcelona, i és que una cosa no treu l'altra, i el poeta escrivia cartes d'amor en privat a una monja de nom Belinda i en públic a totes les seves companyes, que es veu que s'ho passaven d'allò més bé amb ell.

El pecat fa forat i Fontanella, a banda de casar-se dues vegades, va tenir una filla natural de no se sap qui, així com relacions amb altres dones, monges i no monges. Totes van tenir els seus versos. I també fets com la mort de Lluís XIII, o el Carnaval de Barcelona, o la mort de Pau Claris, o el dramàtic setge de la ciutat del 1652, que va viure en primera persona comandant l'artilleria. Quan Barcelona va caure, se'n va anar a Perpinyà, on es va decidir per canviar radicalment de vida. En una fulgurant carrera religiosa, va ser de seguida prior del convent de Sant Domènec i la seva poesia va agafar un toc de transcendència que ja no deixaria mai més. Escolteu, si no...

0: Passen edats i vides amb moviment sutil. Les unes no segueixen, a les altres seguim. Los anys se precipiten tan veloçment al fi que és començar a viure, començar a morir.
1: Fontanella va ser un poeta molt llegit fins a final del segle XIX. Després va caure en el mateix oblit d'altres escriptors catalans que van continuar escrivint en la nostra llengua durant la dita decadència, en condicions polítiques molt adverses. Potser al segle XXI seria hora de començar-los a lluir una mica.
2: Lletres d'or.
3: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes. I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
2: Repetiràs.
7: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Somni d'hivern, Arthur Rimbaud. A l'hivern anirem en un petit vagó rosa, amb alguns coixins blaus. Estarem bé. Un niu de besos fulls reposa en els racons suaus. Tu tancaràs els ulls per no veure, pel vidre, fer riotes les ombres del capvespre. Monstruositats que grunyen, una xusma de llops i de dimonis negres. Després et sentiràs la galta esgarrapada. Un petit bes, com una fulla aranya, et recorrerà pel coll. Llavors tu diràs, cerca. Inclinaràs la testa i ens prendrem molt de temps a trobar aquella bèstia que ens fa anar de corcoll.

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: És la llei. És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebet.
3: Partit judicial, què és? Respon Maria Josep Feliu, secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia.
4: El partit judicial és una unitat territorial que es va crear valorant la població que tenia efectes de determinar que una ciutat fos cap de partit, que es deia abans, que és on s'instal·lava el que serien els jutjats de primera instància i instrucció.
3: Què hi trobem, doncs, a cada partit judicial?
4: Troben el registre civil, troben els jutjats de primera instància i instrucció en les capitals. Bueno, després troben els diferents jutjats de pau en els pobles on no hi ha jutjats de primera instància i instrucció.
3: S'hi poden trobar altres jutjats. En pot posar algun exemple?
4: En alguns partits judicials hi ha jutjats de social, en alguns partits judicials, allà on s'ha considerat que era necessari. Per exemple, doncs, movents a per Manresa. O sigui, serien els partits judicials granollers, també n'hi ha, que són ja més grans.
3: Per què hi ha més partits judicials que províncies?
4: Si haguéssim agafat una unitat provincial, ens trobaríem que el partit judicial seria la província i, per tant, els jutjats només estarien a la capital de província. En un partit judicial és una ciutat, la fem capital del partit judicial, posem, per exemple, Manresa, i abarca tot un territori dels pobles del voltant, determinant-se pel límit de població en el moment en què es va fer.
3: Es té en compte el criteri territorial?
4: També es va tenir una mica en compte la llunyania que suposava a l'arribar als jutjats. Fixem-se pel cas, la poca població que hi pot haver-hi a Puigcerdà, o la poca població que pot haver-hi a Viella. Tot i així són partits judicials perquè estaven molt allunyats de qualsevol altre nucli urbà on ja hi havia jutjat i es constituïa un altre partit judicial.
3: Cal reformar la planta i agrupar partits judicials?
4: Crec que ha quedat desfasada i és important pensar que hem de fer una revisió de l'organització territorial, diguem-ho així, no? També ens trobem en un moment en el qual, en principi, els jutjats com a tals unitats han de desaparèixer convertint-se en tribunals d'instància. A més, estem en fase d'implantació de la nova oficina judicial. Tot això significa un canvi important amb el que serien aquestes unitats judicials i que implica també la necessitat de la revisió de la planta.
3: En definitiva, a Catalunya ara hi ha 49 partits judicials, fruit de l'ordenació territorial acordada al segle XIX. A cada partit hi trobem els jutjats de primera instància i instrucció, el registre civil i els jutjats de pau a les poblacions que no són cap de partit. Cal modernitzar aquesta organització territorial perquè s'ajusti a les necessitats de la nova oficina judicial que mancomuna serveis i fa desaparèixer el concepte de jutjat unipersonal.
5: I parlant d'emocions.
6: 98.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Catalunya va registrar l'any passat gairebé dos mesos de més calor extrema. Segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic, Copernicus, i de l'Organització Meteorològica Mundial, el 2025 vam tenir 50 dies més de l'habitual, amb sensació tèrmica superior als 32 graus, amb pics de fins a 45 al mes d'agost. Tot plegat en un context de contrastos a l'est d'Espanya, amb una primavera excepcionalment plujosa i un estiu sec que va elevar el risc d'incendis. Espanya i Portugal van concentrar gairebé la meitat de les emissions per focs forestals d'Europa en un any en què es van cremar més d'un milió d'hectàrees. Ho explica Samantha Burgués, cap del clima del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques.

0: o sense precedents fins i tot a l'Àrtic. Celeste Saulos, la secretària general de l'Organització Meteorològica Mundial.
1: El juliol, l'Escandinàvia va experimentar l'onada de calor més severa que s'ha registrat, que va durar 21 dies i va tenir unes temperatures que van arribar als 30 graus, també dins l'Àrtic. Segons la mitjana, a aquesta regió li pertocarien de 0 a 2 dies d'onada de calor, i això té un fort impacte en l'ecosistema.
0: Els rius porten fins a un 70% menys d'aigua, la neu ha disminuït un 31% i les glaceres continuen retrocedint. Groenlàndia, per exemple, ha perdut 139 gigatones de gel.
2: Si vols qualsevol cosa, tries.
3: Ui?
2: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir...

0: per connectar, no? L'amor conscient en realitat no caduca, el cultivem cada dia.
1: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Radio Vila.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
2: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
2: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.
3: Bon cultural.

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Bé, no? Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Una cançoneta. El xiulet de l'afilador. Vale? Adéu.
5: Quina cançó diu que desig escoltar? Podria repetir, please?
4: El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador.

0: participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.

0: Catalunya hi ha paraules i expressions que no es diuen igual a tot arreu. Això són els localismes.
1: A Badalona mengen micacos.
0: Què són els micacos?
2: Pues si vols que et digui la veritat, no sé què és.
3: Quicos.
4: Allò de xocolata, els palillos.
0: Micacos, micado no.
4: Ah, vale.
2: Però no sé, una fruita, no.
0: És una fruita.
3: Ah, perfecte.
0: Són nespres.
2: Ah, nespres, veus, si haguessis dit nespres ja sí.
0: A Mataró els alumnes fan toris. Què vol dir fer toris?
2: Pues tampoc no ho sé.
3: Tranxoletes.
2: Ah, bueno, jo tinc dos mestres d'institut i fan bastantes coses. I diuen bastant malament, parlen malament.
5: A campanes.
0: Perfecte. Pues...
2: Ai, sí, això sí, ui, que ens fan, sí.
0: I a Andorra la gent viatja en clípol. Què és el clípol?
3: Cotxe.
2: Què pot ser?
3: Bici.
5: No tinc idea.
3: Moto.
0: Transport públic.
3: Bus? Un bus?
0: Sí, perquè abans l'empresa es deia Climinipol, doncs...
2: Mira, vaig viure jo a la Seu d'Urgell, que em vaig casar, que el meu marit era soldat, i me'n vaig anar allà.
0: Avui hem après que els micacos no són els palets de xocolata. Déu-n'hi-do.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: L'opció dels que en saben.
8: Un viatge en el temps.
9: Ei, com estàs?
10: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Canvis en els protocols per frenar la transmissió de malalties de transmissió sexual. La sanitat pública catalana rebaixa a l'edat pediàtrica tant la detecció com la prevenció de les ITS i, per tant, els pediatres ja tractaran el tema a partir dels 12 anys. Susana Ruiz, un canvi de protocol del Departament de Salut vist que les relacions sexuals comencen a edats més primerenques ja des de fa un temps.
5: S'han avançat els primers contactes sexuals i això obliga a adaptar el model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual. Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
6: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, a les 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
5: Un altre àmbit des d'on cal actuar per arribar als joves és l'escola. Salut i educació estan preparant canvis que podrien començar a aplicar-se a partir del curs vinent.
7: Precisament s'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau el poder, anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
5: Luisa Conejos és subdirectora general d'Infeccions de Transmissió Sexual.
4: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i també orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
5: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
8: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
9: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Jo saps què passa? Que vull passar un cap de setmana una mica relaxat i no posar-me de mala llet amb tot això que passa de les tres famílies, perquè a mi també em sembla que s'han passat tres pobles amb això. Tot això el que fa és recordar-me quan a mi em van fotre una hòstia, perdona l'expressió, per parlar en català, però ben donada, eh? I la professora, que en mi casa hable lo que me dé la gana, pero en la clase solo se puede hablar en castellano. I què passa? Pues que la meva llengua materna és el català. És el que diem, que penses en català, no? I aquell moment, pues, simplement, res, si és que era una xorrada. Doncs ja em va fotre la nata. Vull dir, i és que em poso de mal humor amb aquest tema i prefereixo no parlar-ne d'això. Te demano una cançó de Matt Monro. Bon cap de setmana.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Comença a haver-hi nivell.

El darrer cap de setmana de setembre, els amants de l'artesania, i concretament de la ceràmica, no poden deixar de visitar la Terrània de Montblanc. La capital de la Conca de Barberà és un important centre comercial i industrial i s'ha convertit també en un dels punts amb més interès turístic de tota la zona, gràcies al seu ampli ventall de monuments medievals i a la seva acurada oferta gastronòmica. Durant tres dies, l'antiga església de Sant Francesc i els seus voltants s'endinsen en el món de la ceràmica artística. Dins l'església s'ubiquen les mostres dels ceramistes participants i els visitants poden adquirir peces úniques i d'extraordinària qualitat. Els ceramistes s'encarreguen dels aspectes relacionats amb la seva activitat habitual, que són pròpiament els continguts autèntics del festival. Ells són els encarregats d'aconsellar, a partir de la seva experiència, a totes aquelles persones interessades en aprendre a moldejar el fang en el torn fins a obtenir-ne les seves primeres peces artístiques. El públic pot apreciar les diverses formes de treballar el fang. Amb Terrània neix un nou festival que fa una clara referència a la terra i al foc com a elements fonamentals de la ceràmica. Tot vinculant-los a la Mediterrània, el mar unifica una cultura comuna a l'Europa meridional. La primera edició va celebrar-se l'any 2003, a partir de les propostes dels ceramistes locals i amb el suport de l'Ajuntament de la Vila. Al pati de l'antic claustre de Sant Francesc també es poden veure demostracions de torn i modelat. Just a sobre de la plaça, a l'aparcament de Sant Francesc, hi té lloc l'acte més espectacular del festival: la cuita de ceràmica en un forn experimental totalment nou. Tot el material és cuit a 1.260 graus centígrads i el moment culminant del dissabte és l'obertura del forn, que se sol fer cap al vespre. Aquesta obertura es fa coincidir amb una actuació musical d'arrel tradicional i també amb la presència dels dimonis de Montblanc. En l'actualitat, el festival és un esdeveniment pioner a Catalunya i s'ha convertit en un gran èxit gràcies a la qualitat de l'obra exposada i al nombrós públic assistent.

0: no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vilasacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
4: Tan, tan, tan, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.
7: El grup Gossos oferirà el seu únic concert d'aquest any al Festival Sons del Món de Roses i coincidiran sobre l'escenari amb l'Axambusto.

Roses actuarà a la Ciutadella de Roses el primer dia d'agost en el primer concert que faran després de la gira de comiat de l'any 2024 i únic d'aquest 2026. El cartell d'aquesta jornada també hi ha l'actuació de l'Axan Busto, que aquest any celebra la gira del seu 40è aniversari i que va donar suport a Gossos en els seus inicis. Feia 20 anys que les dues bandes no coincidien en un mateix escenari, com va passar el 2006 al Palau Sant Jordi en el Festival Catalunya Acció Sonora. Les entrades dels Sons del Món es posen a la venda al

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de desembre del 2024.
1: Més d'un 40% d'usuaris que ja no miren la televisió tinguin menys de 45 anys, segons les xifres que ha facilitat la presidenta de 3CAT, Rosa Romà. És que la majoria troba la televisió avorrida i carregada de propaganda que diuen agobia i molts prefereixen internet o fins i tot emissores de ràdio locals.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: El gall es lleva de bon matí, però no per seguir el consell de l'oreneta i anar a Montserrat, sinó per posar-se a baladrejar com una marmanyera de la plaça. Jo sóc de Vic! Jo sóc de Vic! Com si se'ns en donés alguna cosa que sigui de Vic o de Girona.

0: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i uns treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol, dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des dels mercats a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
1: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.
2: Edifred
3: i Electrofigueres.
2: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
3: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
2: Com els que tenim a Edifred.
3: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
2: I Edifred, al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
3: Electrofigueres.
2: I Edifred, amics per sempre.
4: Simplement brutal.
5: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.

0: O canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
1: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.

Sovint, oralment, sentim la forma «diga-ho» o «diga-hi la teva». Això és correcte? Més aviat és adequat en un context informal de la variant central. Si agafem el «digues», alidim la S final de la segona persona del singular, de l'imperatiu acabat en «es». Així, informalment, es pot dir «digues-me la veritat», «digue'm la veritat». Sovint cometem l'error d'escriure-ho amb una «a», perquè la pronúncia oriental ens tocaria fer la vocal neutra. Però penseu que ve de la reducció de «digues» i que, per tant, s'escriu amb «e». Aquesta errada no la fan pas els parlants de la variant occidental. En els parlars valencians i en algunes àrees del nord occidental, la segona persona del singular de l'imperatiu del verb «dir» adopta la forma «dis» quan es combina amb un pronom feble. «Dis-me la veritat». Si un organisme escriu un cartell amb «diga-hi la teva» o «dis-hi la teua», amb la intenció d'acostar-se a un públic més jove, no feu de mestre tites.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
2: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
1: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Salut i força, canuts!
4: Xica, tica i ballarica.
5: Per la màgia del moment.
4: Balleu, balleu.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Hola, com esteu?
2: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
3: Es connecten per saber com estic.
4: Com a empresa, ens hem connectat.
5: És que ja vull connectar-me.
6: I tu? T'has connectat? Connecta't.
7: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
6: Connecta't.
8: Coses de ràdio.
9: Petites joies.
10: Els masiaires del Rosselló, que crien molt aviram, diuen que la gallina, així que acaba de fer un ou, es queixa al gall, dient-li a grans crits: vaig descalça, vaig descalça, vaig descalça. El gall, en sentir les seves queixes, li respon, no sé si per riure o de debò, també a grans crits: posa't esclops!

0: Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Jo de moi. Bueno, escolta primer. Punta a Vall de Rams, que m'agrada molt, eh? Ben alegre, eh? Després, una cosa. A veure, jo passava pensant que com que no hi ha diners en els ajuntaments i tot, ho podríem posar un pago, que això anys enrere, jo me'n recordo, que el meu pare a casa tenia dues bicicletes i anaven amb matrícula i pagaven un tant. Això algú se'n durà a recordar que ho digui alguna persona gran. Escolta, hi ha moltes bicicletes, una mica de pago per les bicicletes les tindrien controlades, també et poden atropellar, i ara si t'atropellen una bicicleta, mira, ja està. Pues no, hi hauria un control i poder també no anirien tant fent l'animal les bicicletes que fan, eh? Bueno, després no, em mataran a mi la gent, diuen que vull que paguin. Ja saps el que diu el refrán, no haguessis fet quan se n'olies, els haguessis guardat quan els tenies, no? Bueno, doncs ja està, res més.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
5: Som aquí, som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes...

benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: las frases Dan Ramón.
1: De porc i de senyor se n'ha de venir de...

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Et presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldepérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes podeu trucar al 647 93 41 72.
3: Ara, els clàssics.
4: Ara, tota la música clàssica i derivats.
5: Una melodia lluminosa i vibrant, i que cada cop que la sento em venen ganes de ballar-la i ballar-la sense parar, acompanyada del millor ballarí.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: En la història de la Xina sempre hi va haver persones que van preferir viure a la muntanya, subsistir en poca cosa, dormir sobre un llit de palla, vestir roba vella i conreuar els camps, no parlar gaire i escriure encara menys. Desconnectats del món, però no de les estacions, van ser els homes i dones més respectats de la societat més antiga del món. Bill Porter. En el seu fascinant llibre Camí al cel, l'orientalista Bill Porter relata el seu viatge iniciàtic per la Xina interior a la recerca dels darrers eremites i monjos, una tradició mil·lenària que encara perdura, amb cercadors de la soledat que viuen ocults a la boscúria, alguns aïllats des de fa més de 40 anys, vivint en la pobresa més absoluta, però tresorant una riquesa interior incalculable, guanyant amb ascetisme, dejuni i meditació. En un món com l'actual, construït en el desig impulsiu, el benestar material i la interconnexió informativa, és necessari pensar en el valor de la soledat desitjada com a eina de creixement i sanació. Per tant, avui, amics i amigues, us convido a que m'acompanyeu en un viatge pels diferents camins de la soledat, un trajecte que emprendrem a través de reflexions i biografies d'il·lustres solitaris i en el que la nostra fidel companya serà, com no, la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

La tradició dels eremites xinesos és mil·lenària i, de fet, es remunta a finals del Neolític, quan els antics xamans van ser perseguits pels primers estats imperials que volien instaurar un ordre d'estat. Aquells xamans van acabar fugint de la ciutat i van refugiar-se a les muntanyes més allunyades per continuar allà amb la cerca del camí del Tao, el camí del silenci que els havia de portar a l'autoconeixement i la saviesa. A la nostra cultura occidental, els eremites segueixen una tradició que prové de l'Orient Mitjà i que busca la purificació i l'apropament a Déu mitjançant el retir i l'oració. De fet, la paraula ermità o eremita deriva etimològicament del sentit habitant del desert. I, al igual que Jesús de Natzaret es va aïllar durant 40 dies, hi ha tota una tradició monàstica que neix d'individus que van buscar en el silenci i la soledat el camí de la il·luminació. Ens trobem exemples clau en Sant Benet, que es va aïllar durant 3 anys abans de fundar l'ordre que portaria el seu nom, o Sant Ignasi de Loyola, que es va recloure a la cova de Manresa. Convents i monestirs són, en essència, una extensió del retir dels ermitans, una forma de soledat compartida que, aïllada del món, busca la pau d'esperit i la trobada amb

Deixeu-me aquí tot sol. Torneu, ocells, al niu, mentre l'ànima i el dol exhalo sobre aquesta riba. No vull ningú més a mi que una roca freda i el meu fatal martiri. Deixeu-me, doncs, morir.

Francesca Caccini posa música a aquest text, Lasciatemi qui solo, on s'expressa el dolor de la soledat de qui és abandonat i se sent totalment desemparat. Aquesta és la faceta de la soledat que l'art, i la música en especial, han il·lustrat potser més profusament. Però a la història del pensament hi ha molts casos que ens mostren la soledat com el reflex

aconsella fugir del brugit de la ciutat i aixoplugar-nos a la vida del camp. I com ell mateix diu, l'home enfeinat és un ciutadà infeliç que es desperta mitjanit amb el son interromput, recorre la ciutat, trepitja el fang, topa amb la gent, esbufega i no és fins ben tard que torna a casa, fatigat i queixós. L'home solitari és un home feliç, dedicat al lleure, que es refà amb un repòs moderat, que s'acosta a una riba herbosa, una font assolellada o vora el mar i gaudeix d'un son lleu i sense interrupcions. Si per un cas es desvetlla, és amb el cant del rossinyol.

Sentíem l'ària de Francesca Caccini, Lasciatemi qui solo, publicada el 1618, una joia del barroc primerenc i que acompanyava les paraules del gran Petrarca, un amant de la solitud que ell defensa, això sí, amb un sol límit, que ens diu clarament. Diu Petrarca, abraço la solitud, però de tal manera que no hagi de rebutjar l'amistat i no em calgui esquivar ni un sol amic. L'home és una multitud solitària de gent que busca la presència física d'altres per imaginar-se que tots estem junts.

La soledat pot ser el més dolç dels estats, com volia imaginar el gran Petrarca, o la més cruel de les tortures. Podem estar sols enmig del tumult i del brugit de la gran ciutat, o molt ben acompanyats amb la única presència dels nostres llibres, pensaments i objectes estimats. És la nostra actitud davant de la vida la que determina com la soledat ha de ser viscuda. La soledat, per tant, no és tant una circumstància objectiva, sinó un sentiment que neix del més profund de l'ànima. I quan la soledat és dolorosa, sempre, això sí, ens queda una eina de consol, que és l'art, i especialment la música, que té el poder de transformar el dolor de l'absència en la bellesa de la melancolia.

sentíem There is a Solitude, un tema del compositor contemporani australià Luke Howard, interpretat pel grup Voices 8. La soledat és el destí de tots els esperits excel·lents. Arthur Schopenhauer. El pensador i humanista Michel de Montaigne opinava que amb la soledat s'aconsegueix la plenitud i que cal saber portar la solitud dins d'un mateix, fins i tot enmig del soroll de la ciutat. I és a l'any 1571 que Montaigne, amb només 38 anys, pren una decisió radical, abandonar la vida pública i les intrigues del Parlament de Bordeus i refugiar-se al seu castell, envoltat de vinyes, per llegir els clàssics i escriure els seus pensaments, tancat en la torre de la seva biblioteca.

Quan Montaigne es retira del món per concentrar-se en els seus pensaments, no planeja una simple fugida del món, sinó també la creació d'un món nou, un món interior, on podria ell finalment viure tranquil i serè.

Fixeu-vos, en el mateix moment en què Montaigne gaudeix de la seva solitud serena al seu castell al sud de França, una altra ànima, en aquest cas torturada, viu un aïllament molt diferent i molt dolorós en un altre castell, el castell de Venosa, al sud d'Itàlia. Parlem de Carlo Gesualdo, que acaba d'assassinar la seva esposa i l'amant d'aquesta en venjança per la seva infidelitat flagrant. Com a home noble, Gesualdo no va ser condemnat a presó, però va tenir que aïllar-se del món forçadament i viure entre el que seria el remordiment i la ràbia, sentiments que probablement ell va sublimar escrivint els seus torturats madrigals, com el que estem sentint, Moro lasso al mio duolo, moro esgotat pel meu dolor.

sentíem el madrigal d'un solitari torturat. Carlo Gesualdo era el seu madrigal Moro, Lasso, Il mio duolo.

Bé, i després de la intensitat dramàtica de Gesualdo hem recuperat la placidesa amb la música de Michel Corret, música en estil barroc tardà, concebuda en aquest cas pel consum de la noblesa i que planteja aquí la solitud com un simple plaer refinat. No gens menys la col·lecció porta el títol de Les délices de la solitude, les delícies de la soledat, publicades el 1739 i integrades per 6 sonates per violoncel o fagot i baix continu. En un món ple de soroll, la soledat és la cançó més bella.

Un poeta va dir que la solitud és molt bonica. Això sí, quan es té algú a qui dir-li que la solitud és molt bonica. I en aquest punt vull mostrar la meva admiració per la subtilesa de la llengua anglesa, que, fixeu-vos, té dos matisos diferents per definir la soledat: la solitude i la loneliness. La solitude és l'estat positiu, escollit d'estar sol, per tant, el que permet reflexió, creativitat i pau. Molt al contrari, la loneliness és la soledat no desitjada, una emoció negativa i dolorosa d'aïllament i de carència afectiva. I com a il·lustració musical molt anglesa, estem sentint la cançó Oh Solitude de Henry Purcell, on la solitud es vol mostrar efectivament com la més dolça de les eleccions.

sentíem la cançó Oh Solitude de Henry Purcell, interpretada pel contratenor Paul Agnew. El text d'aquesta cançó és un poema de la poetessa Catherine Phillips i ens parla de la solitud com a espai de perfecció. La soledat no és la distància entre nosaltres i els altres, sinó la distància entre qui som i qui volem ser.

0: A l'estiu de 1908, Gustav Mahler, com feia habitualment, es va tancar una vegada més a la seva cabana a la vora del llac Fortersee, a Àustria. Allà havia escrit les seves darreres simfonies, sempre reclòs en soledat i en silenci, durant molts dies en els que no sortia d'aquell minúscul espai. Com també va fer Brahms a Baden, o com farà Sibelius a Finlàndia, Mahler busca allunyar-se del soroll de la ciutat i, sobretot, de la gent, per escriure la música veritable que li surt de dins. Per a Mahler, aquell, a més, és un moment especialment dramàtic. Té 48 anys i la seva filla gran ha mort fa molt pocs mesos. Li han diagnosticat, a més, una malaltia cardíaca i ha dimitit de l'Òpera de Viena. Escriu llavors en la soledat d'aquella cabana la Cançó de la Terra, basada, curiosament, en textos xinesos i que alguns han interpretat com l'expressió del seu dolor des de la seva soledat vital.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: L'autèntica vàlua d'un home es mesura per la quantitat de soledat que és capaç de suportar.

Molts dels grans filòsofs van ser personatges solitaris. Alguns van viure sols tota la vida i des d'aquella solitud van concebre els seus pensaments més profuns. Hem parlat abans de Montaigne, però també podríem afegir a Schopenhauer, a Kant, a Spinoza, a Kierkegaard o Wittgenstein, per exemple. I també va ser-ho, evidentment, Friedrich Nietzsche, solter empedreït i que va fer de la soledat viscuda a la muntanya la força que havia de portar l'home a esdevenir un superhome. Un pensament que trasllada la seva obra magna, Així parla Zaratustra. Doncs bé, d'aquesta obra, el gran Richard Strauss, com sabeu, en va escriure el seu memorable i homònim poema simfònic, del qual estem sentint un petit fragment, el titulat dels Transmuntans.

Què vol dir trobar-se sol? Ens podem trobar sols enmig de la multitud, o també amb una parella amb la que convivim des de fa temps i hem perdut la capacitat de comunicar-nos. Però hi ha solituds molt més extremes, algunes solituds que fan basarda, com la que Kubrick ens planteja en el seu film 2001, Una odissea de l'espai, quan el protagonista, David Bowman, després de desconnectar el cervell de l'ordinador HAL 9000, queda exposat a la solitud més absoluta, el buit interestel·lar, camí de no se sap a on. La nau vaga sola per l'espai, envers l'infinit, amb ella dins, sense poder controlar-la. Una terrible soledat que Kubrick il·lustra precisament amb aquesta música.

Era l'adagio de la suite Gaianè d'Aram Khachaturian, una punyent metàfora de la soledat més absoluta, escollida per Kubrick pel seu film 2001, Una odissea de l'espai. Els temps poden haver canviat, però hi ha algunes coses que sempre estan amb nosaltres. La soledat n'és una. Laurie Graham. Efectivament, els temps canvien, la societat canvia, però la soledat ens acompanyarà, segur, en algun moment de la nostra vida. I esperem que no sigui quan som molt grans i desvalguts, perquè la soledat és inherent a la nostra essència. Hem començat esmentant la soledat dels eremites xinesos, la dels pensadors medievals o la dels artistes romàntics, i podríem seguir amb mil exemples més. Paradoxalment, en un món hiperconnectat com avui, hi ha més soledat que mai. Sobretot, soledat d'amor, com la que ens canta Eddie Napoli.

El poeta Libero Bobbio, una de les figures més grans de la cançó napolitana, és l'autor de Solitudine, amb música de Nicola Valente, que ens explica com el protagonista sembla escoltar la veu de l'estimada a cada cantonada mentre camina de nit pels carrers il·luminats per la lluna. La solitud de la pèrdua de l'estimada.

On és l'amor que m'ha de venir? On és la cara que hauria de veure ara? No veig el final del viatge i és una nit llarga i solitària.

escrita als anys 50 per Billie Holiday i parlant de la soledat del desamor en ple coneixement de causa, Left Alone és una de les 7 cançons que la Holiday va compondre, però no sabem per què mai va enregistrar. Potser li produïa massa dolor. Hem sentit la versió que feia Cecil McLaurin amb el saxo de Jimmy Heath, perquè el jazz també és per les ànimes solitàries.

Estimades i estimats, avui ens hem fet companyia tot parlant de soledat. I acabarem també amb soledat, la soledat que signa un argentí de Buenos Aires a qui el seu pare va regalar un bandoneó perquè toqués tango quan ell era petit, quan tenia 8 anys. El nen, però, no va voler tocar música de tango. La primera peça que va voler interpretar va ser de Bach. I era Astor Piazzolla. Escrita el 1965, aquesta soledat que ens arriba en la versió de Gidon Kremer forma part de la seva sèrie de l'Àngel. I serà així com ens acomiadarem per avui amb Pere Sánchez, el control de so, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa. Si us ha interessat el programa, no patiu. Ja sabeu que hi tornarem la setmana que ve. Tornarem a explorar altres camins que ens portin de ben segur a la bona música.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
2: Bona nit.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.
5: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
6: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: espais i els aiguamolls. Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació, amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
1: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho dèiem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els qui són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, complet qualsevol la sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. També és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
1: Bon dia, i com sempre molt content d'estar aquí.
0: I que duri. I dic això perquè m'assabenta que se'n jubila en breu.
1: Bueno. Un accident.
0: Però això ho hem de decidir entre tot el sector, eh? Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé, eh? Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu, allò, si et toca fer el relleu, tindràs allò complicat, eh?
2: Difícil.
0: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país, eh? Però així, a grosso modo, Joan,

0: micrófono.
1: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos, intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
2: Claro, y ahora nos posarem de seguida amb aquestes eines, però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions, però pues, cal aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi a empreses que se'n facin càrrec, a vegades sou l'Irta mateix, doncs qui podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
3: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs pues, vinga, va, mirem, pues, llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc les hem d'anar tenint, i si hi ha tenim algunes que en el passat hem fet i per tant ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, però si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard, per tant s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general, i davant d'una situació d'estrès a vegades el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú en general és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, pues, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
2: I a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que l'apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
3: Exactament.
2: I, a més, suposo que no sé si amb no sé, especulo, si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que amb un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està fent de la investigació. Això és així?
3: Sí, amb això que tu dius està clar, només portem 45 anys treballant amb això.
2: No només
3: 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
2: I per fruita dolça.
3: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de...

0: És a dir, dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situaciones nuevas.
1: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials, o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de Uso Eficiente del Agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
2: Diem a vegades que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolta, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda i després tot ja corre. La pagesia li passa això? No tant?
1: Jo crec que hi ha una sensibilitat major, no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga, porque como digo, es una realidad que va a haber una sequía, no fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
2: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
0: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir en la... mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
2: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua li diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així,
0: evidentment que no.
2: Val? Llavors, el com aquella aigua acaba amb una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar aniria de Marte, que veiem que hi ha aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica, però clar, està la Lluna o està Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
0: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, eh? En el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, mira, escolta, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigua ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, escolti, ai, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona, després què hem de fer? De salinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu ja has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
2: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exemple és que aquest...
0: Sí, sí, l'aigua és això, és país, eh?
2: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber on contesta, però en l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
0: En general tenim un
2: no s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però he de dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, que cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades doncs, això costa o no tira. Per això però faig aquesta pregunta. Tenim 2 anys, 4 reunions, allò específicament, us he dit, escolta, què estem fent, què necessiteu, que ens ajudem?
0: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem. Bueno, el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera, i des de la sequera cap aquí, diguéssim que ha baixat el to. Afortunadament no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués amb una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100 i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
2: No és 0, però quan seria? Aquest és el dubte.
0: No, home, jo encara diria que...
2: Amb un altre potser no li preguntaria, però com que el Joan s'emulli, mira, sí, parlem,
0: sí,
2: d'aigua.
0: Sí, sí, no. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, així, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però, hosti, no és 0, vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran. Però, ostres, jo veig que com a mínim ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, eh? Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar, però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
2: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa. En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entrar els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run, i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que quasi estigui extint com a mínim el debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
0: rec deficitari controlat i el rec de suport.
2: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest de el rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal també, penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres, sí, quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència, com, quin punt es troba?
1: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible... Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
2: Y también cuando hablamos de aquest rec de supervivencia, recuerdo que ya ho debatíem així, aquí en aquest programa, i diem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua en aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera, municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals regadius finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altre. És a dir, com ho faríem? Insistim.
0: Home, a veure, ja dic que això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors, està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produeix i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això, sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Calç del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya, perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès típicament la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim, i si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta. El que necessitem també és una interconnexió, per poder portar les aigües allà on se necessiten.
2: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de transvasament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso amb l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlaven de captació. Per no dir transvasament, també. Penseu que segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu trobat també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
0: sí,
2: que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tiren davant o no?
0: Evidentment que sí. Home, està clar, la història sempre ha passat, i la història, a veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? I llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, doncs tothom coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua, i que a més l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hòstia, necessiten volums importants d'aigua, no?
2: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
0: Correcte, correcte.
2: Sí,
0: un bon alumne.
2: Por ahí anava de xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
0: Sí, sí, de 60 a 27.
2: Ah, sí.
0: Era el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguessin passar 35...
2: És un gran què.
0: És un gran què.
2: És un gran què.
0: Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua, i per tant s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després amb la tecnologia ja passarem dels 70 als 35,
2: sí.
0: Però amb 5 no ho farem, i llavors la gent comença a ser conscient de que això és una realitat, i per tant aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions, que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen, i per tant quan diem una Catalunya interconnectada hídricament ens referim a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta'm, allò, ah, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
2: És que és just on anava. Clar, insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim, i amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb les restriccions per mig, que no veia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera, clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava al 3000%, que crec que us queda, crec que recordar, no me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua de piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
3: Jo
2: I llavors,
3: crec,
2: perdó, llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també part, insisteixo, no és la vostra feina politana i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sàpiguis en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, doncs és això, que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és si es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament que això hi és al cap, segurament políticament ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre, però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient, té raó aquest xaval o no, penses el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, preguntes complicades amb aquest programa.
1: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar, y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no?, que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así, y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no?, el tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en el caso ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen, son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración, o que no tiene muy claro de dónde viene la pera, pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber dónde vienen las cosas.
2: És a dir, si aquest pensa, això se n'anirà cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, m'ha fet...
3: No, però jo crec que...
2: Però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina. La vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim, borinot, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorosa, i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
3: Sí. No, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal. No només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment se... Sí. Home, jo t'he de dir aquí una cosa important. Jo crec que en l'última sequera igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que primer tindre l'eina i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans, com estàvem, la sensibilitat, no? La sensibilitat de fa un any de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0.
2: Sí, sí.
3: A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això, però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho fer d'una altra. Escolti'm, pues discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
2: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que sortir del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, en aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser, no sé quants anys...
3: Des del 2015.
2: Doncs fixa't, i que allà també doncs permet anar traient dades i tirant línies d'investigació, també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació n'hi ha moltes. A mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important, amb, i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades, és a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només sabem, no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
1: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
2: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible ja m'ajudeu, que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia, no, però quasi, vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografiar des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etc, etc, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions. També veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant. Per allò de... És com una atenció personalitzada, planta per planta. Clar, i això fa que si, entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendir d'aigua que no passos cap avall, perquè no sé, si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí cap on anem?
1: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo, desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
2: Algunes coses d'aquestes joves ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem. És a dir, fes una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan. És a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells.
3: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això. Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb reg per gravetat, per tant atesa, per tant això és difícil, és molt difícil de gestionar.
2: 40%?
3: Sí, més d'un 40%.
2: Uau, pensava que era menys.
3: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase, que és que puguem instal·lar sistemes de reg a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un got a got o una aspersió, un microaspersió o qualsevol altre sistema de reg que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part, però després hem d'aprendre molt amb com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell, pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar, i després, pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres, i estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar, o sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, doncs ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs podem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
2: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la oferta irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta, i clar, al millor necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure amb un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
3: Sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració en aquell moment ja li pots anar, ja li pots anar donant, però a veure, si l'aigua és tot un món, lo de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat, però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè no és més una cosa per així en general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i abonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final, és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
2: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan, perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada, és a dir, però com que aquí i ens ho deien altres experts en la matèria amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això doncs al millor no hi hagin hagut empreses que desenvolupin, a lo millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant el del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
1: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, a unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
2: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia a la pagesia, això és així?
3: Sí, sí, està clar. Evidentment, el dels drons, com tu deies, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses. I la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant més, que jo, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris, vull dir, per coses que necessites físicament estar allí, i menys per la presa de dades, això, pues, perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu o així, o els mateixos satèl·lits. I escolta, no, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, i després ja està, tu.
2: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt, correcte? Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irta, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit que vulgueu apuntar? Un altre dia segurament tocarà parlar més de detingudament. O algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
3: Home, jo crec que hi ha una cosa que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió investigadors de l'IRTA i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada 2 anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
2: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem, dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també maneres de produir, i també farem l'excel·lència amb diferències que uns i altres podeu retroalimentar, no?
3: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de, vull dir això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge de la setmana que ve, 2 dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món, i aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
2: I de fet diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia la consellera d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que em parlava a la primera fira Agrobiotec, el mateix conseller Òscar Deig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens, i això ho deia el mateix conseller amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has estat bastant bé, ¿no?
1: Mucho, mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio, y que llegue a, bueno, a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante que dice cero pedante el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no? También que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
2: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
3: Fins ben aviat. Gràcies, ja ho saps.
4: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa, i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada encapsulada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas de hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
5: I és que els productes catalans són salut.
6: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
7: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Banya. Que tingueu una molt bona setmana.
8: Unifinal al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
9: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
8: Notaràs la diferència.
10: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
11: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
10: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
11: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Miradas. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Teatre Radiofònic.
1: Avui els oferim Elena para los miércoles, de Muriel Resnick, sota el següent repartiment. Elena, Rosa Aguado. John, Toni Garrig. Cas, Rodrigo Friera. Dorothy, Julia González. Narrador, Marta Plaza. Adaptació musical, Enric López. So, gravació i efectes, Joan Borràs. Direcció, Ismael Major. Aixequem el taló. Comença Elena para los miércoles, de Muriel Resnick.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
4: Si t'enganxa, t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
9: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
10: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
11: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
12: El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del Sistema Públic de Salut per al 20 de maig. Amb aquesta seran 11 les jornades d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat assegura que mantindrà la protesta mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'asseguin a negociar millores en les condicions laborals. En paral·lel, Metges de Catalunya ha activat la campanya Ni un minut més, amb la qual insta els professionals sanitaris a no realitzar cap activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria, com ara hores extres o assumir pacients addicionals per cobrir baixes o vacants.
13: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
14: Vila-sacra!

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilafranca des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà els resultats.
6: Mare meva, quin somni!

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixide Clar.

0: La nit.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguida li va agradar. Un poema que ens farà venir gana.
7: Hola, sóc la Chloe García Pulido. El poema que he escollit es diu Fideus a la cassola i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè va ser el primer. Fideus a la cassola. Ens el mengem fent tabola, els fideus a la cassola, llargs o curts, són divertits i bons per llepar-s'hi els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
6: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
1: Al Càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
0: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
1: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Hola, em dic Nora i us recomanaré Isadora Mumba, una festa de pijames. Va d'una nena que es diu Isadora i té una millor amiga que es diu Zoe i fan un concurs de qui fa el pastís més gran. I ho fan en parelles. I la Isadora va a casa de la Zoe i fan la parella. I aprofiten i fan una festa de pijames. I que si us el compreu, us recomano que serà molt xuli.

0: tudom. Meg!
1: Ostres!
0: Què diu el carrer? Molts cops ens pensem que diem les paraules en català, però en realitat són barbarismes. Avui ensenyarem fotografies d'objectes per saber com es diuen correctament.
2: Aviam.
3: Ui, una estanteria. Està malament, no?
2: On es posen els llibres? A la?
1: A les estanteries.
4: O a l'habitació, on et vingui de gust, a l'entrada, a tot arreu.
2: Però els llibres, el moble?
4: El moble, sí.
2: El moble, com es diu, la?
4: L'estanteria.
5: Una estanteria.
2: Què?
5: Què és això?
4: No?
2: L'estanteria, la?
4: La, ja l'hem pifiat. Ja.
6: Una estanteria. Una estanteria.
2: Com ha dit? Una
6: estanteria.
2: Molt bé.
6: Com? Una estanteria.
2: I això?
5: No és un gos, sí. D'atur, no?
2: No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada.
7: Un... Sí, un gos guia, suposo.
4: Mare de Déu.
6: Sí, és un gos de persecs.
2: I com se li diu, un gos?
8: Però català.
9: De companyia.
6: Ai, espera, espera.
4: No? Pigall.
2: Pigall.
4: Sí, pigall.
2: Un gos pigall, se li diu. No ho he sentit mai.
5: Primera notícia,
2: I això, els hi agrada?
6: Sí, sí,
9: maduixes.
4: No, maduixes no.
6: Frambueses? Però,
2: ah, com... no, frambueses no.
4: En castellà.
7: Són fruits del bosc.
2: Gets. Súper.
1: Un vano.
2: No. Un van. Sí, un vano o un...
4: Un ventall. Un ventall.
2: Tenim les dues opcions. Vano i ventall.
5: No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada.
6: Una cloises.
2: Una...
6: Cloises, no?
3: Petxines, cloises.
2: Cloises, molt bé, nois. Aquests barbarismes... Crec que haurem de seguir treballant una mica més. Déu-n'hi-do.
5: No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Girona ha començat el temps de flors, 141 muntatges repartits per la ciutat, amb l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral dedicat a l'any Gaudí. Crònica des de Girona d'en Fèlix Martín.
2: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
3: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
2: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Una mica de memòria.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gaire ben llestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: Que bo!
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon!
5: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
4: I avui aliments de qualitat al menú de Dial Interior.
5: Avui aliments de qualitat, com sempre.
4: Què tenim?
5: Mira, d'entrant tenim l'entrevista a la Marga Galtés sobre el breathwork. La secció EGB avui sobre la massa crítica i la secció, diguem, l'exploració.
4: Buah!
5: Amb en Cristian Carles Tolró.
4: Que no sabem mai què pot passar aquí.
5: No ho sabem mai. Obrim melon.
4: A veure què passa. I tenim a l'estudi amb nosaltres a la Marga Galtés. Marga, benvinguda.
6: Hola, gràcies per convidar-me.
4: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de Breathe Work. Marga, ras i curt, sabem respirar?
6: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors, es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura corporal, veiem que intervenen diferents factors, no? Un seria l'estructura que un té, no? L'espai que jo dono a la respiració. Llavors també influeix la ment, els pensaments que un té, que provoquen unes certes emocions, i també necessito entendre com està el meu sistema nerviós, val? Mm-hmm. Llavors cada un té un patró diferent, depenent de les experiències que ha passat, etc. I tot això està en procés de canvi constant. Llavors, quan un entén el que li passa al cos, és com podem aplicar les eines de respiració que necessitem. No? Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, no? Mm-hmm. Per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants, no? Mm-hmm.
4: Vale. Ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia. Mm-hmm. Tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com ho podem entendre, això de que tot és energia, i sobretot quina relació té amb el nostre món emocional?
6: Uh-huh. Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes curasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors, nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció, vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
4: Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
6: com
4: entenc?
6: Enquistant, sí, aquesta seria la paraula.
4: Vale.
6: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però en canvi quan la ment dona aquest ordre, el cos respon en això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí. Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
4: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el breath work això ho treballa.
6: Sí.
4: De quina manera ho treballaria?
6: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no? De tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa? És una cosa fosca? És una cosa que s'expandeix? És una cosa que es concentra en un punt? Si és una cosa que es mou fins on t'arriba? No veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? Respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... És quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
4: Per tant, estem parlant de tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment.
6: Sí.
4: Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
6: Sí.
4: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
6: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
4: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
6: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres de forma conscient la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. El que em diu molta gent és això, que és molt fàcil, perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè el que fa segura aquesta tècnica és que o sigui, el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no? que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat, i això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no? Perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos, i la gent experimenten pues, diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem diguem sostenir.
4: Per tant, el que es proposa des del breathwork entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
6: I tant que sí, no volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el que cregui en altres vides, no volem entendre, simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no? Que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix, no? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol. I es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors tot és